0: la veu. Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. All aboard, the night train.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: teva veu. Són les 6.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: 7. Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle al voral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C50 avui ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs, tot plegat doncs, es deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
3: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, al sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
5: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts,
6: és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara, de cop i volta, tot són presses. I estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
8: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
9: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
8: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
10: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
8: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
12: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
11: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
11: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que ja ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, molt bon dia.
1: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
13: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. Quan te trobes gent que et diu, és que clar, no ve que els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan t'adones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
1: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu? Perquè era evident que calia un servei alternatiu.
13: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè s'ha de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu planning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen, ah, pues, mira't un autobús d'una altra companyia, aquí no hi ha trens, i se queden tan amples perquè no en tenen, i també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna, res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partim d'aquesta base...
1: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
13: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que, bueno, que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
1: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts, a veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
14: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
15: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: falten 10 minuts per arribar a 8:15. Obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només un bon jugador professional, d'un bon capità del Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, una bona persona i un bon esportista. No?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Kitzanàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Iñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Ahí siempre hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Te recordem per sempre més o què?
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: La xarxa de comunicació local. Aquest any a la...
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha 2 vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb 1 quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat, però, un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el Pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en la avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer, i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
4: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
5: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hi ha una altra regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses. I estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
1: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
6: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
7: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
6: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
6: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
1: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses, amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza, especialment?
9: Avui el que estem alerta encara hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
9: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a Llançà, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència, i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals, i que encara poden provocar doncs, aquesta cascuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
1: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ES Alert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
9: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla, no? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir a Sa, no? Quan les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, el ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir, després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
1: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
9: Bé, volem agrair a la ciutadania que en aquesta setmana, amb aquestes precipitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No, nosaltres ens comprometem a avisar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable, i que quan vegi que comença a produir-se una precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'algun riu, alguna riera, doncs, sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
1: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan García, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona, una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Racco Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat en una bona persona i un bon esportista.
0: El Club Patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigvert d'Olot Televisió.

0: podria dormir-se.
1: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
2: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
1: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Competiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de joc gran.
3: Ens ho passem bé una estona i ho recordem per sempre més, o què?
4: Sí!
3: Som-hi, doncs!
5: Oques Grasses ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
6: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
5: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: Matías Buy.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous, 8 d'octubre, i al punt de les 8 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes, que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en Xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
3: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
2: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en Xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
4: Tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona.
2: Dels esports, destaquem que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta, per tant, aquesta hora toca connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens expliqui si hi ha gaires incidències avui dijous. Bon dia, Sílvia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs avui ja no parlem de pluges, però sí de retencions. I en aquests moments hem de dir, per exemple, que a la P7 hi ha diversos punts de lentitud entre Montmeló i la Roca cap a Barcelona, Barberà en ambdós sentits de la marxa, a Sant Cugat i el Papiol també en ambdós sentits. Les dues rondes van molt carregades, especialment la ronda de l'Alt sentit Llobregat amb 10 km i mig de congestió, i la part sud, per exemple, destaca l'entrada i la sortida per la Diagonal, per la B23, que presenta força forces aturades, també arribant la retenció a la zona del Papiol. Els accessos a sud, per exemple, també mencionem la C32 a Sant Boi Cornellà, i en el cas dels accessos nord hi ha retencions avui i moltes complicacions, és a la C58, va molt carregada, ho hem vist per les càmeres del nostre avió, i per tant us demanem sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bon matí.
2: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei aquest matí a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat per a un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa, com sempre, del Lluís Miquel Pérez, que ens diu que hi haurà menys bonança que en els darrers dies i amb més fresqueta. Bon dia, Lluís Miquel.
0: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet ja l'estem sentint, perquè a hores d'ara ha baixat la temperatura respecte ahir. A més, en alguns racons de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre, el que hi bufa és el vent. Per tant, encara més sensació de frescor. Serà un vent bastant insistent, sobretot aquest matí al sud del Cap de Salou. També molts núvols baixos i boires a la Catalunya central, Prepirineu. Hi ha mala visibilitat. I compte, perquè aquest matí ja de cop i volta tornarem a tenir alguns xàfecs, especialment al sud del Gironès, al sud del Baix Empordà, a la Selva i a l'Alt Maresme. De fet, d'aquí a poca estona, en aquestes viles, al voltant de la desembocadura de la Tordera, ja plourà amb molta intensitat, però sempre arrapats a mar, aquests ruixats. Al llarg d'aquesta tarda, doncs, per una banda, al Pirineu tindrem força núvols. A l'Alt Pirineu, amb algunes nevades, estem parlant ja de la primera nevada de la temporada, cap als 1.700-1.800 metres en aquesta zona, sobretot de l'Aran. I també aquesta tarda continuaran caient els ruixats intermitents, però intensos, a la Selva, al Gironès, al Baix Empordà, al Vallès Oriental, al Maresme, i ja a darrera hora de la tarda, compta amb algun xàfec destacable que caurà, doncs, cap a les viles del Baix Llobregat litoral i també, per exemple, a Barcelona capital. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser, recordem-ho, bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. I també s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
2: 8 i 10, Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho amplia l'Esther Minguell.
7: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
8: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
7: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
9: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
7: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
2: I és després d'aquest enèsim caos a Rodalies que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
3: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
2: I encara parlant de transport públic, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, volíem dir de les 7 de la tarda, ho dic bé, les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Més coses. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà Empordà i vent a tots dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Avui el que estem hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es poguessin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja solament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
2: S'eleven a 3 les persones mortes per aquestes pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. A banda, està clar de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma, doncs, a les de Montornès, del Vallès, i a Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi. I a l'Ebre, les pluges de dimarts, que van deixar més de 100 litres per metre quadrat en poc menys d'una hora, han deixat un paisatge de bancals de conreu esborrats, camins destrossats i carrers i cases afectades. Un dels municipis que més ha patit els danys ha estat Xerta, al Baix Ebre, on les inundacions han arribat al 85% del nucli urbà. La gran quantitat d'aigua caiguda ha fet baixar amb força les valls, com es coneix al municipi aquest fenomen, que ha arrossegat fang, pedres i troncs i ha provocat danys importants, tant als carrers com als baixos dels habitatges. Així ho viu el veïnat d'aquest municipi.
10: Ara estem aquí doncs, en les tasques de neteja, intentant poder tornar a la normalitat el més pront possible. També tenim problemes en l'abastament de l'aigua potable, ja que la captació de les fonts de pous està agafant terbolesa.
11: He trobat bastanta aigua hasta el barril, bueno, hem estat llimpiant bastant, no podem fer cafès, no podem fer res perquè el 30% d'aigua és fang.
12: Este matí molta fregona, molt de fang, molta aigua, tot empastrat, roba, mobles, bueno, tot.
13: 3 cotxes, 2 del gendre i el meu, que no l'hem engegat ni hem fet res, no sabem si, com anar, si anirà o no anirà.
2: Ha afectat negativament les intenses pluges d'aquesta setmana és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Els pagesos no poden drenar l'excés d'aigua que ha quedat als camps, el que posa en perill les collites. Ho ha comprovat en Marc Ferrer, de Gavà Televisió.
14: En els darrers 6 dies han plogut al centre de la ciutat més de 150 litres, una quantitat que probablement hagi estat superior a la zona agrícola. No han estat pluges d'anar fent, sinó que la majoria d'aquesta quantitat ha caigut en períodes curts de temps i amb una intensitat torrencial. Amb aquests registres, molts dels camps estan anegats, ja que les corredores no donen a l'abast a desaiguar, i l'únic cargol d'Arquímedes tampoc.
15: El problema que tenim, no és suficient. Per això ara nosaltres ho baixarem molt, si ara amb l'ajuda de la depuradora, pues suposo que s'ajudarà i en 2 dies tindrem l'aigua, però per això estem reclamant aquest segon cargol. És que si no, no ho podem viure. Podem dir, podem seguir fent de pagesos aquí? Aquí no vindrà cap empresa ni vindrà cap relleu generacional que vulgui estar en aquestes circumstàncies que tenim.
14: L'aigua de les corredores hauria d'estar 1 metre per sota del nivell actual perquè es poguessin drenar els camps ràpidament. I és que amb els camps anegats en 24 hores ja comença a patir el conreu. En els darrers anys, aquests episodis de camps anegats s'han anat repetint cada vegada més freqüentment i per això reclamen solucions per a continuar fent viable el cultiu a la zona agrícola.
2: Un quart de 9, Uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I aquest dimecres s'ha suspès el primer judici dels bombers voluntaris en què demanen a la Generalitat la millora de les seves condicions laborals i salarials. El judici s'havia de celebrar als jutjats de Terrassa, al Vallès Occidental, on s'hi han concentrat una cinquantena de professionals del col·lectiu Bombers Precaris en Lluita. Ens ho explica la Lourdes Sarrión, de Canal Terrassa.
16: El jutjat de Terrassa ha decidit esperar que resolgui una demanda anterior presentada a Lleida que planteja el mateix conflicte laboral. Aquella vista està fixada pel 20 d'octubre i la presenten més d'un centenar de bombers. Però la macrodemanda col·lectiva afecta uns 450 bombers voluntaris que reclamen més drets laborals en tots els jutjats socials d'arreu de Catalunya. Denuncien que tenen els mateixos comandaments, tasques i riscos que els professionals, però sense cobertura laboral, contracte ni cotització.
17: Nosaltres estem pagant rendiments del treball, però no estem adscrits a la Seguretat Social. Ens obliguen a fer 860 hores a l'any. No és un voluntariat, tot això. Està cobrint places estructurals amb nosaltres, amb els voluntaris. Cobrem 10 euros l'hora bruta.
16: Una cinquantena de membres de bombers precaris en lluita, el col·lectiu que s'ha organitzat per aquesta causa, s'ha concentrat a les portes dels jutjats com a mostra de suport.
2: I el Servei de Recollida de Residus del Vendrell reforçarà les actuacions durant les properes hores per fer front als problemes registrats els darrers dies amb importants acumulacions de brossa fora dels contenidors. L'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, va fer un requeriment a l'empresa encarregada i així s'han reorganitzat les tasques de recollida amb l'objectiu d'evitar nous desbordaments i acumulacions de deixalles als carrers i recuperar així la normalitat. Enguany, la collita de fesol de Santa Pau ha estat pèssima. Els productors de la denominació d'origen protegit ho atribueixen a les altes temperatures de l'estiu. Sigui com sigui, la fira del mes de gener no està en perill, però no es vendrà fesol de Santa Pau en sec. És una informació de Gerard Puigdemont des d'Olot Televisió.
18: La forta i continuada calor de l'estiu ha fet que enguany la collita de fesol de Santa Pau hagi estat dolenta. Les plantes s'han rostit i les que han aguantat han perdut la flor i no han fet tavelles amb gra. La mala collita d'enguany ha estat una excepció, ja que dels darrers 5 anys els productors de la denominació d'origen protegit només han tingut una collita acceptable, la de l'any passat.
19: Doncs degut a aquesta onada de calor, que ha sigut una onada continuada tot l'estiu, des que els varen plantar fins a l'últim moment, doncs ha fet que no hi hagi hagut producció. Aquest 2026, doncs, la collita ha sigut quasi zero. I, bueno, sort que el 2025 va ser un any mig normal i encara ens en queda algun i en guardarem algun per la fira, per poder fer la fira del fesol al mes de gener.
18: Un fesol de Santa Pau que compta amb pocs productors i que en podrien ser menys si les collites no milloren, donat que tampoc tenen beneficis econòmics en aquest tipus de conreus. Com a conseqüència de la mala collita, enguany els productors de la denominació d'origen protegit no podran fer collita de fesol en sec, tot i que la gent podrà trobar fesols de Santa Pau en conserva als establiments que encara tinguin estoc. Des de la DOP de Santa Pau alerten els consumidors que estiguin atents a l'hora de comprar i recorden que els fesols de Santa Pau no es venen a granel. Sempre es comercialitzen envasats amb etiqueta del Consell Regulador i el logotip de la Unió Europea.

0: Destacant que el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar, això sí, el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. Pel que fa al bàsquet, expliquem que el Kids Anas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101 a 89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. La piscina Sant Jordi de Barcelona, que celebra 60 anys de vida, serà remodelada íntegrament el 2028. Inaugurada l'any 1966, va ser la primera piscina olímpica coberta de l'Estat. Ara, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Federació Catalana de Natació preparen una renovació de la instal·lació que comptarà amb una inversió de més de 30 milions d'euros. Les obres començaran a principis del 2028 i s'allargaran 2 anys.
1: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Una proposta que es repetirà els 3 pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortir d'avui el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
2: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'Auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: la xarxa de comunicació local. Aquest any a la...
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge el proper dia 11 de novembre a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Sobre aquesta i sobre altres qüestions de l'actualitat social i política en parlarem tot seguit a l'estudi amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC al Parlament de Catalunya. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat i ara mateix només queda un tram sense servei entre Granollers i Cardedeu de la línia R2 Nord. Tot plegat després de la jornada de caos viscuda ahir per la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa contra el que considera un nou episodi d'un greuge estructural.
2: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar. No tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses. I quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
1: Treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Tot seguit, connectarem en directe amb una de les cotxeres de TMB a la Zona Franca per veure com van els minuts previs a l'aturada. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Protecció Civil manté en fase d'emergència el pla Inuncat aquest dijous per la possibilitat encara d'alguns ruixats. El cap de guàrdia de l'ENS, Xavier Marramon, ha demanat des del Notícies en xarxa mantenir la prudència, malgrat que la intensitat de les pluges vagi a la baixa.
3: Avui estem en estat d'alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
1: Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats per veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suar en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que s'havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge de cara al dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui en una piulada a les xarxes ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. Qui també s'hi ha pronunciat és el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada, ni tampoc amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'avui mateix ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
4: Darrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
1: Doncs en plena precampanya del 29N, Catalunya, ho sentíem, viu un moment polític intens, l'aplicació definitiva de la llei d'amnistia, el retorn imminent de Carles Puigdemont, la crisi d'habitatge, com ja us hem anat contextualitzant, que ha precipitat aquest final de legislatura. En definitiva, una actualitat política que avui volem comentar en directe aquí amb Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, a qui hem convidat a l'estudi. Ferran Pedret, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
5: Bon dia, gràcies a vostès.
1: L'hem posat una mica ja en context, la mort de Mari Carmen, aquest símbol del moviment antidesnonaments que dona impuls, sembla, a aquesta vaga general de l'11 de novembre que arriba després de 14 anys en què no n'hi havia hagut cap, en què hi ha el suport també dels dos grans sindicats de classe. Una protesta excepcional, senyor Pedret, que parla d'un moment molt convuls, d'un malestar molt profund.
5: Sens dubte, però abans que res, Mari Carmen, abans que un símbol, és una persona, i és el que sovint oblidem en aquests debats. Mari Carmen va ser objecte d'una campanya d'insults i d'odi absolutament extraordinari per part de gent que ara es fa la compungida. I vull citar explícitament a Vox, no?, que es va atrevir a fer acudits amb el nom de Mari Carmen per aprofitar i practicar la seva xenofòbia, i ara es fa com el compungit, no?, davant del que ha passat. No oblidem això, que estem parlant de persones a qui se'ls trenca la vida quan se les fa fora de casa i que, per tant, les administracions públiques, els poders públics, han de fer tot el possible perquè la gent pugui mantenir-se a casa seva, que sempre serà millor que haver de buscar una solució per donar-los un sostre després. Per tant, sí, el que s'ha generat al voltant del cas de Mari Carmen en el fons es ve congriant des de fa molt de temps. Els moviments per l'habitatge fa molt de temps que es mobilitzen, que intenten aturar desnonaments, que estan organitzant-se, que estan vertebrant aquest malestar per aquesta causa específica, però que en el fons respon a un malestar social difús que veiem també en altre tipus de protestes, a vegades revestides d'un caràcter laboral o d'altres tipus, no? I jo crec que davant d'això, els poders públics, especialment la gent que tenim un enfocament, diguem, progressista sobre el paper dels poders públics, el que hem de fer és respondre a la demanda de la ciutadania d'aprofundir en el caràcter social de l'Estat. Perquè el que ha passat amb Mari Carmen és que el conjunt de la societat, el conjunt dels poders públics, de les administracions, han fallat. Si el producte del funcionament de les lleis, del sistema, del mercat, és que una persona de 87 anys és desnonada i que és molt difícil no relacionar els seus problemes de salut amb el trasbals que tot això suposa, doncs és que hem fallat tots plegats.
1: Vostè parlava ara de Vox en concret, però és cert que també ha estat molt crític amb Junts pel fet de que fos també d'alguna manera el detonant de que aquests decrets antidesnonament, aquests decrets d'habitatge, acabessin descarrilant d'alguna manera i precipitessin tot el que ara estem parlant, no?, d'aquesta campanya, d'aquesta precampanya on estem ja plenament abocats. Vostè ha estat molt crític, eh?
5: Certament. A veure, en el context de la pandèmia va ser possible desplegar un escut social que també contenia un escut contra els desnonaments i això es va poder anar prorrogant. En aquell moment hi havia voluntat política i doncs després això va desaparèixer. Hi va haver un intent al febrer de prorrogar aquest escut social, aquest escut antidesnonaments, i les formacions de la dreta i de l'extrema dreta van decidir que no ho recolzaven. Aquesta és l'aritmètica que hi ha ara mateix a les Corts Generals i es va tornar a constatar quan, malgrat haver-se acordat fins al final els decrets que s'havien de sotmetre a consideració del Congrés, aquell divendres negre, no? No van poder prosperar. I va ser una decisió de Junts, s'ha de dir, va ser una decisió de Junts, malgrat haver negociat el primer dels decrets fins a la darrera coma, fins al darrer instant, de finalment reunir el seu òrgan executiu, dir que votaria que no, i després es van treure de la màniga un text, però van votar que no, no? I això ha provocat la situació en la que ens trobem ara. Però crec que la pressió social des dels carrers és important per fer que hi hagi la voluntat política necessària per abordar aquest problema amb la profunditat i amb el caràcter estructural que cal, i sens dubte també des d'un punt de vista estrictament polític calia que es donés la veu a la ciutadania perquè expressés quin tipus de polítiques creu que s'han de fer des del Congrés.
1: Jo ara ho deia, uns decrets que avui ja estan en vigor d'alguna manera gràcies a aquesta, a tirar endavant aquest tema a través de la Diputació Permanent. No tothom hi està d'acord, però, amb aquesta estratègia. No sé vostè què en pensa. Legal sí, però no sé si ètica.
5: A què es refereix?
1: Els decrets de l'habitatge s'aprovaran
5: ho he seguit. Pot haver una discussió, diguem, jurídica sobre la qüestió, però em sembla que des d'un punt de vista estrictament jurídic i també diria gairebé polític, és indiscutible que la decisió és legítima d'una banda i perfectament constitucional de l'altra. I també he de dir una cosa. Si els adversaris d'una política amb un enfoc mínimament humà i centrat en la persona estan disposats a tot tipus d'estratagemes per forçar les coses des del seu punt de vista en el seu interès, jo crec que per protegir les persones és lícit usar les eines que la pròpia Constitució posa a disposició del govern, i crec que és una bona notícia que s'hagin pogut aprovar aquests decrets i que es mantinguin vigents, i esperem que la Diputació Permanent, com és d'esperar, vist el que han dit els diferents partits que en formen part, doncs els convalidi.
1: Mentrestant, ahir el Parlament aprovava la tramitació d'una llei per accelerar la construcció d'habitatge públic. Quina mesura representa aquest pas per a la política d'habitatge del país? I no sé si això pot compensar el revés que va rebre el govern Illa de la proposta de compra compartida durant el debat de política general.
5: D'entrada, la proposta de compra compartida es tirarà endavant perquè és una voluntat del govern, i que el Parlament no li hagi demanat expressament que ho faci no impedeix que el govern mantingui la seva voluntat de fer-ho, i a més em sembla que serà una bona política i que molta gent s'hi acollirà, de la mateixa manera que molta gent es va acollir als préstecs d'emancipació i que no hem deixat des d'aleshores d'ampliar-los i de trobar més gent que s'hi troba còmoda i que pensa que és una bona via per accedir a l'habitatge. El govern de Salvador Illa, d'entrada, està fent ús de les possibilitats que li dona la legislació estatal en matèria d'habitatge. No totes les comunitats autònomes ho estan fent i crec que és bo que se sàpiga. Segon, està fent ús de la legislació catalana en matèria d'habitatge i estem fent tot el que es pot fer. És com la pel·lícula que va guanyar l'Òscar, tot alhora arreu. S'està fent regulació, s'estan topant els preus, s'està promovent la generació de sòl i la construcció d'habitatge, s'està comprant, per tanteig i retracte, s'està comprant grans paquets d'habitatge també a grans entitats que en tenien per milers. S'està fent tot el que està al nostre abast i també s'està amb una actitud molt oberta, i contínuament sento el president al Parlament dir als grups parlamentaris: vinguin amb totes les idees, les estudiarem totes i les que siguin mínimament viables les explorarem. I això és el que està fent el govern de Salvador Illa. Penso que es comencen a notar resultats diferents que en altres indrets.
1: Parlàvem de les eleccions del 29N. Quin paper vol jugar Catalunya i el PSC en concret en aquest resultat del 29N? Esteu preparats? No us agafa a contrapeu? Quin paper hi vol jugar en aquest cas?
5: Nosaltres pensem que en el context actual, no només el context de la política catalana, espanyola, europea, sinó inclús internacional, Catalunya se la juga molt, i especialment les classes populars i treballadores de Catalunya se la juguen molt. Hi ha un projecte reaccionari que està molt agressiu arreu, que està molt a l'ofensiva arreu, que és un projecte que, a més d'amenaçar llibertats polítiques i individuals, doncs també té al darrere un trasfons socioeconòmic molt clar. És el projecte dels ultrarics, diguem-ho com és, i la dreta tradicional s'ha rendit davant d'aquest projecte polític dels ultrarics. De fet, estem sentint el senyor Figueredo de Vox exposar quin és el programa econòmic, no? Privatització de les pensions, regals fiscals als més rics, en fi, tot el que van dient, control dels treballadors, no? En fi, tot el que van dient apunta en la mateixa direcció. De fet, ens ho deien també de manera molt clara quan el senyor Abascal deia: farem el mateix que els Estats Units i que l'Argentina. Doncs bé, aquí no volem ni Trump ni volem serres mecàniques. Catalunya sap que se la juga des d'un punt de vista socioeconòmic i també des d'un punt de vista del que ha aconseguit pel que fa al seu autogovern, no? Jo crec que la gent és prou assenyada i prou madura a Catalunya com perquè sàpiga què és el que hi ha en joc a les properes eleccions generals.
1: I què s'hi juga el govern de Salvador Illa? Perquè aquest avançament electoral deixa en suspens acords centrals de la legislatura, el finançament, el FLA, l'IRPF. Sí. Hi ha molts sectors socials que estaven, que depenien justament de tots aquests diners, i que ara estan una mica amb l'ai al cor. No sé quin impacte real pot tenir això en la credibilitat del govern de Salvador Illa.
5: Mire, els acords per la quitança del FLA, és a dir, per estalviar-li el pagament del deute a la Generalitat, menys parcialment, els acords per un nou model de finançament s'havien assolit. I precisament qui anava fent el ronso respecte a tots dos i no desvetllant massa què votaria era Junts, que és curiós. Aquí no és tant que s'hi jugui la credibilitat del govern de Salvador Illa, que ha arribat als acords necessaris després de, recordem-ho, dècades, de que se'n parlés de la necessitat de fer-ho. Se la juga a Catalunya, és a dir, amb un nou model de finançament autonòmic, aquests 4.700 milions d'euros extra que havia de rendir el primer any són els catalans i les catalanes els que en haurien estat els beneficiaris a través de la millora dels serveis públics. Per tant, el que nosaltres mantenim és la intenció política de que començada la nova legislatura, i esperem que amb una majoria progressista sigui possible reprendre això i culminar-ho.
1: Ferran Pedret, li estic fent la darrera pregunta demanant-li permès també permís al meu director, que ja m'ha dit que havia d'acabar. Però el retorn de Puigdemont és imminent, per tant li faig ja l'última pregunta. I ha deixat clar que tornarà com a president lliure, reivindicant que va haver de marxar també pel 155 i que ara ho fa per tancar una etapa de repressió. Com interpreta el PSC aquest relat de retorn. I ara sí que cago i també li demanaria brevetat si pot ser, en la resposta.
5: Miri, nosaltres el que li diré és que ens alegrem de que la llei d'amnistia per fi desplegui plenament els seus efectes i lamentem la dilació a la que ha estat sotmesa per part de la dreta i l'extrema dreta i també per part de determinades instàncies judicials. I pensem que és bo que el senyor Puigdemont, el president Puigdemont, pugui recuperar els drets que li van ser retornats amb la llei d'amnistia.
1: Ferran Pedret, doncs moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí, per haver comentat una mica tota aquesta actualitat que tant bull aquests dies. Gràcies i bon dia. Que
5: gràcies
1: vagi molt
5: a vostès.
1: Bé. Gairebé 10 minuts per arribar a les 9, els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, per tant, d'aquí a 10 minuts, a partir també de les 7 de la tarda i, per tant, també a partir de les 11 de la nit. A la cotxera de Transports Metropolitans de Barcelona, a la Zona Franca, hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Tot a punt per aquesta jornada de vagues parcials?
6: Tot a punt, Helena, i amb Jordi Muñoz. Ell és responsable de Transports de Barcelona del sindicat UGT. Volem aprofundir en les raons que han portat els conductors dels busos de Barcelona a iniciar aquest calendari de vagues parcials. Jordi, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: Quines són les raons que fonamenten i expliquen aquest primer dia de vaga?
7: Bueno, el segon dia de vaga, perquè van fer una assemblea en un paro, en la qual és el segon dia. Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans.
6: I en què consistiria la vostra reclamació? Aconseguir aquestes 35 hores en determinats dies al llarg del calendari?
7: Bueno, queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
6: I després de l'inici, després d'aquest segon dia de vaga que tu volies precisar, hi ha agendada alguna reunió amb l'administració de TMB amb els gestors per poder reconduir la situació?
7: No, no hay ninguna reunión. Ayer nos convocó el mediador, nos comentó que cuáles eran las últimas reivindicaciones para poder transmitir a la empresa. Le dijimos en todo momento lo que queríamos, el tema de las 35 horas en el 27, los 13 días, que son en días efectivos, y le pedimos un calendario 78, que es el que la Asamblea, ratificó la Asamblea mayoritariamente, que quería ese calendario. Nos convocó la empresa y duró solo 5 minutos, en las cuales nos dijo que las 35 horas había que quitarlas y ese dinero de las 35 horas había que meterlo en los calendarios. Le dijimos que ni hablar.
6: Les 35 hores són la gran raó que explica aquest inici, aquest calendari de vagues, però per un conductor de bus, conduir per Barcelona, quines altres complexitats tenen?
7: Bueno, conducir con un autobús, la carga de trabajo que tienen los conductores actualmente en Barcelona en tema de las obras, el tema de la falta de servicio que la empresa no da a la calle, porque un día como hoy, con la vaga que tenemos, con los servicios mínimos, y tenemos más de 20 conductores en la cochera esperando vehículos, no solo en esta cochera, sino en Triángulo y en Horta. Eso, ¿quién sufre esa carga de trabajo? La sufren los conductores y luego el ciudadano, que no puede ir a su puesto de trabajo. Por lo tanto, las reivindicaciones que estamos teniendo es un tema ya de la carga que tienen los conductores de esta empresa.
6: Jordi, ja per tenir-ho clar, aquesta aturada parcial arrenca d'aquí uns minuts a partir de les 9 amb un 40% dels serveis mínims.
7: Sí, exacto. Un 40% dels serveis mínims. Estamos todos a una, estamos en el comité de empresa, estamos a una, todos unidos, y yo espero que la empresa se lo tome como se lo tiene que tomar y acabe con todo esto.
6: Jordi Muñoz, des del sindicat UGT, moltes gràcies per atendre's aquests minuts i, Helena, d'aquí uns minuts comença aquesta primera aturada parcial dels conductors de bus a Barcelona.

0: 48 hores abans de reprendre la Lliga. Cristina Álvarez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, avui l'equip ja podrà comptar amb tots els internacionals tot just dos dies abans de rebre el Getafe al Camp Nou en aquesta represa de la competició de la Lliga. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha recuperat Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, i avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà el Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll ja fa 9 mesos, el passat mes de gener. El Kitzanas Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet, 101 a 89 sobre l'Ulm alemany. Timi Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs que van manar a la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
2: Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1990, pels carrers de Cardedeu us preguntàvem sobre el preu de la benzina i el seu augment. No sabem a quin preu estava aleshores, però vaja, un Vox Populi que seguiria igual de vigent uns quants anys després.
1: I quin sant, per sort, no va saber-ho mai perquè anava amb asa o carreta, segurament.
2: Doncs mira, Santa Maria de les Cinc Llagues.
1: Aquí va, anava a peu, anys... no anava ni en carreta, pobra, es va llegar els peus.
2: Aquí als 16 anys el seu pare la va voler casar amb un home ric i ella va preferir unir-se a la Tercera Ordre Franciscana per poder viure una vida religiosa al costat de la seva família. Bàsicament per no casar-se.
1: Quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 667è Infopodcast Cardedeu.
2: I avui tenim una recomanació literària de l'estupenda, la inigualable, la presentadora de les presentadores, la Núria Lázaro.
3: El llibre que us recomano està catalogat com a categoria infantil-juvenil, però és un llibre per a tot tipus de públic i és del cardedeuenc Roger Simó i es titula El club de lectura de la llibreria que no existia.
1: I avui a paraules d'àvia...
4: Cadascú per on li enfila!
2: Li enfila?
4: Cadascú per on l'enfila!
2: I el que vol dir bàsicament és que cada persona va a la seva, que té la seva manera de veure i de fer les coses i que cada persona té les seves pròpies afeccions. I passem a l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
1: Esperem que plantéssiu tot el que us vam comentar, perquè quina meravella com estan els horts i les hortes de casa.
2: Inundats.
1: I no patiu. No patiu, que si es van anegar al mateix moment, si la terra és bona i viva plena de microorganismes, es deuria drenar pràcticament a l'instant. I aquesta aigua haurà portat molta vida cap a baix, que és on importa que hi hagi humitat, molt a baix de la terra, no a la superfície.
2: A veure, potser pràcticament a l'instant no, potser va trigar una mica més, perquè déu-n'hi-do el que va ploure.
1: Si era rica matèria orgànica, és molt possible que ni se n'hagués.
2: Molt bé, va, i comencem actualitzant la informació de l'estat del municipi i els serveis. I parlem de trastos i voluminosos afectats per l'aigua, perquè des del consistori, per facilitar la retirada d'objectes i voluminosos malmesos per les pluges de diumenge i d'ahir, es reforça el servei de recollida per a totes les persones que ho necessitin. Podeu trucar a partir d'avui mateix, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al 93 844 41 46. 93 844 41 46.
1: Jo sóc un trasto voluminós i abans d'ahir em vaig clavar de l'esquena. Em recullen?
2: Crec que no estàs afectat per la pluja.
1: Com que no? Tinc un insomni de caldeu. Va, també s'instal·laran contenidors provisionals per dipositar-hi específicament fang i restes vegetals a la plaça Josep Casademunt, entre els carrers Biscay i Torrent i el carrer Doctor Klein amb carrer Torrent. Està previst que estiguin instal·lats avui mateix.
2: Al matí. I pel que fa a l'enllumenat públic, la humitat acumulada al subsol i als quadres elèctrics pot provocar incidències i talls intermitents durant els propers dies. Des de l'Ajuntament informen que els serveis municipals ja han activat el protocol corresponent per detectar i resoldre les avaries el més aviat possible.
1: Doncs sí, el que sí que estarà tancat, però, serà el pavelló, que segueix afectat per inundacions i els serveis de neteja i brigada municipal continuen treballant per restablir la situació. De fet, des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, la brigada municipal és a qui han enviat més agraïments, donat que aquests dies estan fent una feinada ingent. Pel que fa al casal de jubilat, del centre avui sí que obrirà les portes, però no hi haurà ascensor, ja que hi va entrar aigua i encara no està en funcionament.
2: Va, i si parlem del trànsit, us podem dir que l'accés a l'AP7 des de Cardedeu torna a estar obert. El túnel entre les Franqueses i Canovelles segueix tancat.
1: Alerta avui també amb el temps. A veure, us anem a dir la previsió municipal, el que s'espera per Cardedeu durant aquestes properes hores. No obstant, és possible que canviï. Fins a les dues estarem amb un ambient ennublat i amb alguna clariana. Però a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre s'esperen tempestes i ruixats. No es preveuen grans acumulacions si tot va bé. Això sí, estem en avís de perill. Perill baix, bàsicament per intensitat de pluja en 30 minuts, tant des de les 12 fins a les 6, que és la primera franja, com des de les 6 fins a les 12 a mitjanit. Per tant, alerta, perquè a partir del migdia és possible que reprenguin els ruixats i les tempestes. Com sempre diem, estem en una situació d'absoluta excepcionalitat. Des del Meteocat inclús estan intentant denominar d'alguna forma què és en el que ens hem trobat, ja que mai s'havien donat aquestes circumstàncies. Per tant, alerta, perquè tot i que us expliquem això, pot canviar hora a hora.
0: Ràdio Cardedeu.

És dijous 8 d'octubre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, primer repassarem l'actualitat de les nostres comarques i després serà el moment per l'entrevista, on l'Isaac Muntades parlarà amb l'alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro, per parlar sobre la 6a edició de la Fira de la Bienal del Metall. Després, com sempre, 9:45 serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa amb la segona entrevista del matí, en aquest cas l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu parlarà sobre la polèmica del Gim 10 de Cardedeu amb 3 usuàries del mateix gimnàs. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia.

0: imatge d'aigua es van trobar el cos sense vida d'un home dins d'un vehicle a les Franqueses del Vallès. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Així és, Ona, i és que malauradament finalment el recompte de les víctimes mortals al Vallès Oriental pujarà fins a dues, i és que després de que la nit de les inundacions un veí de Montornès del Vallès morís ofegat de matinada en quedar atrapat al garatge de casa seva, ahir per la tarda els equips d'emergències van informar de que s'havia trobat el cos sense vida d'un home a l'interior del seu vehicle en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord C352 de les Franqueses del Vallès. La trista troballa l'ha fet el personal d'una de les empreses que feia tasques de bombeig i retirada d'aigua a la zona, essent aquest indret un dels més afectats per aquest últim episodi de pluges torrencials. Ara mateix, la persona trobada sense vida està pendent d'identificació oficial i la investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. No obstant, la policia ha informat que res apunta a que el fet es tracti d'una mort criminal. Dins de l'última hora dels efectes del temporal, també hem de recordar que els bombers de la Generalitat mantenen encara avui dijous un ampli dispositiu de recerca volcat en trobar un menor de 12 anys que va desaparèixer a Granollers, a la zona del pavelló olímpic d'handbol, també el dia de les inundacions.
2: Doncs hem donat continuïtat al servei que ven important demà aquests darrers dies. Està pràcticament focalitzat en dos àmbits de treball. Un, la recerca del menor, i l'altre, doncs, restablir la normalitat, ajudar a neteja de vies, treure aigua, repassar talussos, també la nostra unitat d'arquitectes, doncs, bueno, tota l'estabilitat estructural que pugui comportar qualsevol dubte de qualsevol esquerda, qualsevol esborany, doncs revisar-ho per garantir la màxima seguretat.
1: Es tracta de Rami, un nen de 12 anys que, segons l'anunci de Mossos d'Esquadra, respon a la descripció de 1,73 metres d'alçada, constitució grossa, pell morena, cabells arrissats, i anava vestit amb una samarreta turquesa i uns pantalons curts esportius de color taronja.
2: La recerca l'estem... Bueno, tenim el mateix dispositiu que del primer moment. El que estem fent a la recerca és ampliar zona, és a dir, és una recerca complexa, és una recerca tècnica, és una recerca en la qual hem ampliat cap a la zona fins al nord, a Gerona, Corró de Vall, cap a l'est estem tirant cap a la zona també de Lliçà d'Amunt, i cap al sud hem arribat a la part nord de Montmeló, nord de Montornès, i cap a la zona est fins a la part de l'organització de la Roca i també mateix el municipi de la Roca.
1: Així que, Ona, seguirem amatents a qualsevol novetat que es derivi d'aquests casos, i en qualsevol cas us mantindrem informats amb la màxima celeritat.
0: Doncs seguim amb successos, perquè operació conjunta entre la policia local de Bigues i Riells del Fai i la de Santa Eulàlia, la detenció de dues persones com a presumptes autores d'un robatori conegut amb el nom del mètode de la sembra. Laia de Déu, una codinenca.
3: Doncs sí, es tracta d'una tècnica de distracció. Els lladres fan creure a la víctima que se li ha caigut un objecte a terra i aprofiten aquest descuit per prendre la bossa de mà o altres objectes de valor. Els fets es van iniciar a Santa Eulàlia de Ronçana, quan els sospitosos van cometre el robatori i van intentar fugir ràpidament en vehicle direcció Bigues i Riells del Fai. La clau de l'actuació va ser la rapidesa d'un testimoni que va presenciar els fets. I és que aquest avís va permetre activar immediatament un dispositiu policial coordinat entre les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia i els Mossos d'Esquadra. Escoltem a Pedro Parra, cap de la policia local de Bigues i Riells del Fai.
4: Hi ha una persona que veu com està robant fent el tipus d'aquest robatori. I què fa? Ràpidament aturant a la policia i s'informen de com va vestit, el cotxe que surt a la fugida, les dades del cotxe. És el ciutadà el que dona com és el cotxe, el tir, el model, el color. I clar, la policia local de Santa Eulàlia ràpidament fa l'avís a Bigues també i surt darrere a veure si poden enganxar-lo.
3: Els agents van aconseguir interceptar un dels individus a l'interior d'un vehicle a Bigues i Riells, on es va poder recuperar la bossa de mà sostreta. Paral·lelament, el segon sospitós va ser localitzat i detingut quan intentava fugir a peu. Tots els detinguts acumulen antecedents per delictes de característiques similars i, de fet, un d'ells ja li constava una ordre de detenció en vigor. Aquesta actuació s'emmarca en l'operatiu de prevenció i vigilància activat fa uns mesos a la regió per combatre els robatoris i les estafes. A més, des dels cossos policials insisteixen que la col·laboració ciutadana és una peça clau en aquest tipus de dispositius i recorden la importància d'avisar la policia davant de qualsevol comportament o situació sospitosa per poder actuar amb rapidesa.
0: Seguim amb successos, perquè els Mossos detenen dos homes per robar la caixa de llum i almoines al monestir de Santa Maria de Ripoll. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: El passat 2 d'octubre, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll van detenir dos homes de 23 i 53 anys, respectivament, com a presumptes autors de delictes de furt. El primer robatori s'hauria produït el 25 d'agost, que també va ser denunciat pels responsables del centre religiós a l'oficina d'atenció a la ciutadania de la mateixa localitat. Dos homes van accedir al monestir obert al públic i van arrencar la caixa de control d'il·luminació de pagament situada a la capella de Sant Eudal. Es tracta de la caixa de la llum que s'activa per obtenir una il·luminació addicional que en aquell moment contenia entre 75 i 150 euros que també es van emportar. L'aparell sostret té un valor d'uns 450 euros. A part dels diners de la reposició i la instal·lació, de manera que el valor d'un de nou i el muntatge corresponent oscil·la entre els 1.000 i els 1.500 euros. El 20 de setembre, l'home de 23 anys va tornar a entrar al monestir i es va emportar la caixa d'almoines de la capella del Santíssim. Els agents de la unitat d'investigació que es van fer càrrec de la investigació dels furts juntament amb la unitat de seguretat ciutadana en van detenir els presumptes autors el passat divendres. Els arrestats, un dels quals amb antecedents múltiples, estan pendents que els citin davant l'autoritat judicial de Ripoll.
0: I el ple de Vic va acordar dilluns al vespre replantejar-se la mobilitat de la ronda Camprodon. Els socialistes i Som Identitaris van presentar dues mocions davant un estudi i el govern els va contestar que ja s'està fent. Andreu Jiménez, del 9FM.
6: Els problemes de mobilitat de la ronda de Camprodon a Vic van arribar al ple d'aquest dilluns. Dues mocions presentades pel PSC i el grup de Som Identitaris van comptar amb prou suport per tirar endavant i que el govern municipal es comprometés a replantejar-se la configuració del traçat i, per tant, del trànsit rodat a la zona. Sentim a Josep Pou, del PSC, i per altra banda Josep Anglada de Som Identitaris.
7: No volem fer càtedra ni oferir solucions màgiques ni imposar tampoc solucions, però sí que volem que es mogui aquest tema, que es facin estudis i que es plantegin solucions.
8: No demanem avui eliminar els carrils bici, no demanem avui recuperar immediatament els dos sentits de circulació. El que demanem és molt senzill, fer un estudi integral de la ronda Francesc Camprodon i el seu entorn.
6: La majoria dels partits ho van veure amb bons ulls, com Esquerra, que va mostrar-se a favor d'estudiar totes les alternatives possibles. Maria Balasch, d'Esquerra Republicana.
9: I per això creiem que és positiu estudiar les diferents alternatives, disposar de dades objectives i escoltar també els veïns, els comerciants i les persones que utilitzen diàriament aquestes vies, com poden ser els serveis bàsics, ambulàncies, bombers, que ara també es troben problemes amb el Jaume Primer.
6: La regidora no escrita, Elisenda Carrera, per la seva banda, també hi va donar suport. Va alertar, però, que qualsevol canvi la ronda pot repercutir en la resta de la mobilitat de la ciutat. Des de la CUP, que van votar-hi en contra, van ser crítics. Sentim Arnau com a Joan de la CUP.
10: Demanen estudiar millores, però només assenyalen el carril bici de la ronda Camprodon, que té la configuració lògica que ha de tenir, vorera, carril bici, cotxes de forma simètrica, de més vulnerable a menys vulnerable.
6: Els comuns es van abstenir i van demanar anar més enllà, no només a centrar-se en la ronda Camprodon, sinó treballar en un canvi de model de la mobilitat. El regidor de la mobilitat, Guillem Membrives, va remarcar que l'estudi que demanen alguns grups ja està fet i permetrà valorar també com encara el projecte del Puig del Jueu. Va avançar que incrementar la capacitat de les vies no és la solució.
10: Un carril més no reparteix millor el trànsit. Incrementa la capacitat de la via, atrau nous cotxes i aquests cotxes donen més pressió al següent encreuament. I la ronda té un problema particular, que té colls d'ampolla als dos extrems.
6: El regidor no va acceptar la proposta dels socialistes de reduir el temps de la prova pilot del carrer Jaume I, que s'allargarà fins a finals d'any.
0: I l'Ajuntament de Moià haurà de repetir el ple municipal on es va fer l'aprovació inicial de la modificació urbanística que ha de permetre la regularització del polígon industrial del Prat. El projecte contempla la construcció de la planta de biogàs i també l'ampliació de l'escorxador Laio.
3: El vot telemàtic de dos dels regidors favorables a la proposta provoca que s'hagi de repetir el ple perquè no es complien els requisits de la llei municipal i de règim municipal que fixa els motius pel vot telemàtic en un ple. Divendres a les 8 del matí es farà un ple extraordinari on es farà una nova declaració d'ineficiència del ple del passat 26 d'agost i es convocarà una nova data pel ple municipal. Tot i que la votació del punt de la regularització del polígon del Prat tot apunta que acabarà de la mateixa manera amb l'aprovació inicial gràcies a la majoria absoluta d'Ara Moià, això suposa que s'endarrereix tot el tràmit per a la regularització del polígon perquè s'haurà de tornar a comptar de zero el període d'exposició pública i el temps per presentar al·legacions del projecte.
0: I també comencen les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses en el tram de connexió amb la Nacional 260. Isaac.
5: La setmana passada van començar les obres de millora de l'avinguda Comte Guifré de Sant Joan de les Abadeses en el tram de connexió amb la carretera nacional 260. L'actuació dut a terme per l'empresa Josep Vilanova S.A. té un cost de 200.000 euros, dels quals 150.000 provenen d'una subvenció del Servei Català de Trànsit i la resta del pla d'obres. Uns treballs que no haurien de durar massa. Sentim l'alcalde de la vila, Ramon Roquer.
11: És una obra relativament ràpida perquè és un carrer que no és molt llarg, però tot i així hi ha feina. Jo conto que en 2-3 mesos el carrer hauria d'estar acabat. De fet, una mica l'objectiu és dir, mirem a veure si a final d'any està acabat. Jo crec que és una mica agosarat parlar de final d'any, però hem de mirar que no s'allargui per tots, per les molèsties que genera, per la necessitat de que estigui acabat.
5: L'obra forma part del projecte més ampli de planificació del centre històric, juntament amb les actuacions que s'han fet els darrers 3 anys, com la de la plaça Clavé, els 4 jardins, el passeig Comte Guifré i el carrer fins al pont de la Plana. Sentim l'alcalde parlant de les actuacions que s'hi faran.
11: Renovar el carrer en tot el que suposa, això vol dir també millorar tots els serveis, és el clavegram, l'aigua, tot el que són companyies elèctriques, telefonia. Intentarem, en la mesura que es pugui, soterrar el màxim de serveis i després plataforma de formigó i finalment un acabat de pedra, donant continuïtat al passeig. Per tant, hi trobarem la pedra de Sant Vicenç com en tot el passeig, que ens acompanyarà en les voreres fins al pont.
5: La via serà de plataforma única i la part central mantindrà l'essència del carrer.
11: I després a la part central tornarem a posar els mateixos adoquins que hem tret. És un format que aguanta també el trànsit. Hem de tenir en compte que l'avinguda Comte Guifré s'utilitza molt pel servei de càrrega i descàrrega per tots els comerços que hi ha des del carrer Comella, també a la pròpia avinguda Comte Guifré, i també una compra ràpida que venia donant fins ara a les hores que no hi ha càrrega i descàrrega. Per tant, aquest servei al carrer l'ha de seguir donant, per això era important que la part central del carrer sigui una part dura.
5: Al mateix temps es passarà de l'actual doble sentit de circulació a un únic sentit d'entrada cap al centre des de la Nacional 260 per evitar els encreuaments de vehicles i millorar la seguretat. També s'han retirat els arbres existents i s'implantaran de nous que siguin més adequats a les característiques i dimensions de l'espai. L'Ajuntament ja pensa en la renovació de més carrers com el Jussà o el Pere Rovira.
0: El canvi climàtic és un fet que es pot constatar amb les inundacions que hi ha hagut els darrers dies a les comarques properes. Precisament Manlleu és la seu de la tercera reunió plenària del Consorci Europeu Rehabs, que pretén plantejar mesures per reduir els efectes de futures inundacions, incendis o onades de calor. Andreu.
6: Per prevenir i anticipar-se situacions que poden ser cada vegada més freqüents, com inundacions, incendis forestals i les onades de calor. Són els objectius del projecte europeu Rehabs, al qual participa Manlleu. La ciutat osorenca acull una de les trobades amb una quarantena d'experts de 12 països europeus. Sentim a l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, i la directora d'innovació de Veolia a Catalunya, Desiree Marín.
12: Es tracta d'aprendre molt més de com gestionar emergències com aquestes, de veure què podem fer com a Manlleu per preveure situacions com aquestes i que això no es pugui produir aquí o almenys els riscos siguin molt més controlats.
13: Cada vegada aquests fenòmens extrems doncs, succeeixen de forma més recurrent, no?, i més virulenta potser. Ara ens hem de preparar per poder anticipar-nos i poder ser més resilients, no?, més, i que aquests efectes doncs, siguin menors al final cap a la ciutadania.
6: El projecte es desenvolupa conjuntament amb localitats de Portugal, Grècia i Lituània. Així, Manlleu es converteix també en un laboratori europeu per dissenyar solucions. El primer any de feina s'han identificat reptes i ara ja es treballa amb solucions a mitjà i llarg termini. Beniamino Russo, subdirector de l'Institut Foment de la Universitat Politècnica de Catalunya.
14: Com novetats, innovació d'aquesta solució, estem incorporant informació climàtica de projeccions del futur. Doncs aquests models serviran per preveure, per exemple, en el cas de la sequera, la intensitat, la freqüència i la magnitud de les sequeres en el futur, fins al 2100. I per les inundacions una mica el mateix.
6: Per respondre a les necessitats, el programa ja preveu aplicar a Manlleu dues plataformes digitals pioneres, una per la supervisió intel·ligent del sistema d'abastament d'aigua, enfocada a la gestió preventiva d'episodis de sequera i escassetat, i l'altra, un sistema d'alerta primerenca i gestió d'emergències multirisc. El projecte, que té una durada de 4 anys, ha de plantejar accions que serviran per planificar millor les inversions i infraestructures per pal·liar els efectes del canvi climàtic.
0: I Cardedeu, malgrat els aiguats, ha pogut celebrar aquest cap de setmana 20 anys de la primera trobada modernista. Enric.
1: Així és, Ona, i és que aquesta és una festa que va néixer amb la voluntat de difondre d'una manera amena el patrimoni històric i arquitectònic modernista i noucentista de Cardedeu i recordar que el municipi es va convertir en un dels escenaris predilectes de l'estiuet barceloní. Escoltem a Marta Núñez Camprubí, responsable del museu.
15: Doncs mira, aquest any fem una presentació, fins ara fèiem una xerrada el primer dia, però aquest any fem una presentació amb una lectura de poesies modernistes i a més acabem amb un concert de Bas i Béns. Tot aquest xivarri que se sent ara és perquè precisament aquest any ens està plovent i hem hagut de reubicar-ho tot al museu. Ho volíem fer a la plaça, que no s'havia fet mai, aquesta obertura de trobada, fer-la directament a la plaça, però bé, ens aixopluguem però no deixem de fer res.
1: Tot i que la gran majoria d'actes del cap de setmana s'han hagut de suspendre degut al temporal, tant divendres com dissabte al matí es van poder tirar endavant les activitats programades per la Diada, una de les celebracions més importants del municipi. I és que entitats com la Companyia de Teatre Art Escena Social o la Xarxa de Comerç de Cardedeu, juntament al Museu de Cardedeu i l'Ajuntament, treballen en xarxa durant mesos per tirar endavant un cap de setmana com aquest. Escoltem a Xavier Orozco, alcalde de Cardedeu.
16: Com moltes de les coses que passen a Cardedeu, aquest tipus d'activitats són activitats corals, o intervenen molta gent diferent del poble i que suposa una activitat que va des del teatre fins a la música, fins a viure en els carrers, el que va suposar aquella època de primers de segle XX, un Cardedeu doncs, esplendorós i amb una arquitectura modernista que la fa una ciutat, diguem, un poble distingit.
1: Una proposta per infants amb jocs d'abans, la presentació oficial de la Diada, el concert de Bas i Vents o les visites Llampec de dissabte al matí es van poder celebrar amb relativa normalitat fins a l'inici del temporal. Les pluges, però, van fer impossible celebrar la majoria de les activitats d'una de les edicions més esperades d'aquesta Diada.
15: Home, per nosaltres és tot un èxit, no? Perquè d'un equip tan petitó, d'un museu local, haver viscut 20 anys de trobada modernista, pensem que és important perquè hem anat mica en mica fent una difusió del que és el modernisme Cardedeu, i a més ho hem treballat molt amb entitats locals, amb l'entitat Art Escena, amb la xarxa de comerç local, amb col·laboradors, músics, artistes d'aquí de Cardedeu, que doncs és com una festa molt nostra.
1: Així doncs, el museu té previst tornar a programar moltes d'aquestes activitats que han quedat suspeses de cara als propers mesos, amb l'objectiu de poder celebrar com cal, tot i que sigui de manera interrompuda, els 20 anys d'aquesta festa que ens transporta a l'esplendor de Cardedeu del 1900.
0: I seguim parlant de modernisme perquè motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Vic ha preparat una extensa programació d'activitats per recordar el pas de l'arquitecte per la ciutat Andreu.
6: La primavera de l'any 2010, durant 3 setmanes, 1910, durant 3 setmanes, Antoni Gaudí va ser a Vic. Es va allotjar a la casa Roca Figuera per recuperar-se d'uns mals. Aquest segon, l'escassa documentació que hi ha del moment, va ser un dels pocs contactes de l'eminent arquitecte amb la capital usonenca. Va ser quan els integrants del Cercle Literari li van fer per encàrrec de dissenyar un monument emmarcat en els actes del centenari del naixement del filòsof Jaume Balmes. Gaudí va suggerir uns fanals monumentals a l'entrada de la plaça Major pel carrer Verdaguer, dues peces a 10 metres d'alçada amb una base de pedra i uns ornejaments de forja. Les escultures, però, no van ser ben rebudes per part dels veïns de la zona. En Alemany, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vic.
17: Van generar molta controvèrsia. Hi havia gent que li agradaven molt els fanals i molta altra gent que no els entenia, que no els agradava i que tampoc van saber valorar en el seu moment doncs, la importància que més endavant va tenir l'obra de Gaudí. En tot cas, l'any 24 es van retirar aquests dos fanals i nosaltres, des de l'oficina de turisme, amb l'equip de turisme, vam pensar què és el que volem, no? Què és el que volem els vigatans i també la gent que ens ve a visitar? Doncs poder veure com eren aquests fanals de Gaudí davant doncs, de la impossibilitat de poder-los reconstruir. Vam contactar amb la farinera i ells han fet un projecte de realitat augmentada i ens permet veure on eren situats i com eren els fanals de Gaudí en la realitat.
6: A banda de tornar a mirar a través de la realitat augmentada dels fanals, s'ha confeccionat una extensa programació d'activitats. La primera, una conferència per entendre el vincle de l'arquitecte amb Vic.
18: Que ens farà en Jordi Paulí, l'arquitecte de la Sagrada Família. Vam anar a veure'l fa uns mesos i vam acordar que estaria molt bé que pogués venir a fer una xerrada de la relació de Gaudí amb Vic.
6: Quan acabi la conferència prevista per divendres 16 d'octubre a la sala de la columna es descobrirà una placa commemorativa a la Casa Roca Figuera. Aquest mateix dia també s'inaugurarà l'exposició Modernisme a Vic en Gaudí. De mostres n'hi haurà d'altres, com també xerrades i tallers.
0: I l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana ha acollit la presentació d'Iberia, el tercer llibre de geografia d'Estrabó, Enric Rubio.
1: Així és Ona. De fet, ho feia en un acte format conversa entre el traductor d'aquesta mateixa obra al català, Xavier Biosca, i el cardedeuenc Ramon Montón, també traductor, que va rebre el Premi Montserrat Franquesa de Traducció 2026 pel llibre Josep i els seus germans, les històries de Jacob, de Thomas Mann. L'objectiu, explicar el procés de traducció de l'obra antiga al català. I és que Ibèria és el títol que va donar Estrabó al llibre tercer de la geografia, la seva obra geogràfico-etnogràfica, en la qual s'expliquen els coneixements que tenien els grecs sobre la península ibèrica. Aspectes com les ciutats, els temples, els rius principals i també les riqueses, i el comerç i les característiques de cada contrada. Aquesta obra de Desiària Editorial ha trobat la seva traducció al català de la mà del filòleg i traductor Xavier Biosca, que assegura que una de les coses més complicades ha estat trobar el registre.
19: Una obra escrita 2.000 anys abans, actualitzar-la sense que hi hagués un referent en català, perquè no hi ha hagut, en aquest cas, la traducció d'Estrabó, és la primera que es fa en llengua catalana, i això té una dificultat afegida perquè tampoc no tens cap referent. Aleshores, saber trobar potser el registre adequat, això és una mica complicat, no? I és el que m'ha sorprendre, com és el que m'ha costat més a l'hora de fer la traducció.
1: La presentació del llibre, que ha tingut lloc a l'Espai Cultural i Gastronòmic Taramana, ha estat en format conversa, moderat per Gemma Pous, entre Biosca i el traductor cardedeuenc Ramon Monton, com bé apuntàvem.
20: Va ser, doncs, una gran il·lusió, un reconeixement per mi, per la feina i per... també pels editors que es van atrevir a publicar una obra tan important, i per l'obra mateixa, doncs, que tingués més difusió, la traducció en català de Thomas Mann.
1: La conversa s'ha centrat en el procés de traducció de l'obra antiga al català i de la importància que té poder accedir a títols clàssics en la nostra llengua.
0: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
21: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
22: Hola, bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Avui, canvi de situació meteorològica. Està entrant vent del nord, i aquest vent del nord és el responsable de la baixada de temperatures que hem tingut aquesta nit. Atenció, les mínimes. Ha fet fred, per sota dels 5 graus a moltes zones del Pirineu i per sota dels 10 graus a moltes zones de l'interior. Jo crec que és una de les matinades, la matinada més freda, segur, des que ha començat aquest mes d'octubre. I és que és això, tenim un canvi de temps meteorològic, tenim aquest vent de nord que ha entrat i farà dues coses: la baixada de temperatures i que la inseguretat, les tempestes s'acabin després de molts dies de molta aigua, de temps insegur. Tindrem un temps molt més tranquil i un temps més assolellat els pròxims dies. Però avui encara serà l'últim dia que tindrem una mica d'inestabilitat, sobretot a la tarda i sobretot cap a la zona del prelitoral. El vent de nord toparà amb una mica de vent humit del Mediterrani i farà que creixin unes tempestes, sobretot això, cap a la zona del prelitoral i com a molt fins al Moianès, cap al Vallès i Moianès. A la tarda hi pot haver una petita precipitació. Tempestes que no tindran res a veure ja amb la dels últims dies, seran petites, molt menys importants que les grans tempestes que hem tingut l'última setmana. A la resta del territori, més sol i unes temperatures força més baixes. Els costarà passar dels 22-23 graus de màximes. Notarà aquesta entrada de vent de nord i també el vent, que es notarà bastant a les zones més altes de la Transversal, de Montseny i sobretot el Pirineu. Bufarà una mica fora d'aquestes zones, una mica de precaució amb aquest vent que fa molts dies que no bufa aquest vent de nord i que avui bufarà una mica fort. I ja està, fins aquí l'Espai del Temps. Un dia d'una mica d'estabilitat encara al prelitoral, sol la resta, però ja dic, l'últim dia d'aquesta inestabilitat. Moltes gràcies, adeu.
21: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, explica'ns, no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a la línia ferroviària de l'R3.
6: que ja servei ferroviari entre la Garriga i la Tor de Querol. Per tant, tota la línia funciona, la que està disponible via el tren, i també, evidentment, hi ha el servei alternatiu entre Ripoll i Puigcerdà d'autobús, que això el manté, manté l'oferta des de Renfe, i bé, doncs això demostra que les vies són segures. Per tant, avui els maquinistes, doncs, almenys els de la R3, s'han pujat al vagó, i aquest tram des de Ripoll fins a la Tor de Querol, doncs, s'està, hi ha servei disponible.
0: I no sé si hi ha alguna novetat pel que fa a les carreteres, a la
6: C-17. Les carreteres, destacar normalitat, evidentment que allà baixant a Barcelona, a la zona de Lliçà, doncs, ja les hi ha avisada que talla un carrer, però que això ho sabem ja des de dilluns, però res més.
0: Per tant, normalitat al servei de l'R3 i també a les nostres carreteres. Moltes gràcies, Andreu. Fins ara.
6: Fins ara, bona.
0: Nosaltres 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Cuca.
1: Anuncia't al 9FM.
0: La publicitat més eficaç.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 2:15 i per tant és moment per l'entrevista.

0: Divendres i fins diumenge, Camp de Bànol acollirà la 6a edició de la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, el Ferro i l'Aigua, que se celebra cada 2 anys al municipi. Isaac Muntades, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Ona. I per parlar de la Bienal del Metall, ens acompanya l'alcalde de Camp de Bànol, l'Oriol Lázaro, que ens donarà tots els detalls d'aquesta fira vinculada al món del metall. Bon dia, alcalde, i moltes gràcies per acompanyar-nos al Territori 17 aquest matí. No sentim a l'alcalde.
2: Bon dia.
1: Ara sí, perfecte.
2: Ara sí, disculpeu.
1: Alcalde, per començar, quina és la relació de Camp de Bànol amb el ferro, el foc i l'aigua? Perquè sí que el patrimoni i el llegat històric del municipi li deu molt aquests tres elements, no?
2: Absolutament. El ferro, perquè és el mineral a través del qual va créixer la població, és a partir d'aquest mineral comencen els treballs de la forja, inicialment els famosos clavataires de Camp de Bànol, però aquest ferro sense el foc no el pots treballar, l'has de poder fondre, l'has de poder que sigui manejable, que li puguis donar formes, i després l'aigua. L'aigua amb un doble sentit, perquè la forja catalana va ser pionera, va ser els primers que van incorporar el corrent d'aire fred que provoca una caiguda d'aigua per tal de trempar el ferro, i alhora també per refredar eines i per refredar les peces que es treballaven. Per tant, un vincle directe en el creixement, en les arrels del nostre poble.
0: I què hi trobarem? On estarà ubicat també l'espai firal? No sé si ens pots avançar quantes parades i també de quin tipus vindran aquí a Camp de Bànol.
2: Sí, home, aquest any tindrem 46 parades, que no són poques, déu-n'hi-do. D'aquestes parades tindrem de molts tipus. Hi haurà oficis artesans, hi haurà també algunes food trucks, evidentment, per qui vulgui alimentar-se una miqueta mentre va badant amb aquestes parades d'artesans, però també n'hi haurà alguna d'artesans del ferro, com no pot ser d'una altra manera, però sobretot penso que el caire diferent, l'evolució, el pas endavant que fem, és que donem un espai perquè les empreses del poble expliquin què fan en el sector del metall, quins productes, quines feines s'estan fent, i que a més això ho lliguem amb que fem una primera jornada, encetem fent una jornada per a estudiants. Aquest any hem convocat a les 4 empreses més importants que tenim a Camp de Bànol perquè vinguin persones de la seva plantilla a explicar-nos-ho, com estan situades en el mercat, quin tipus de materials i de productes estan creant, i per l'altra banda, quin tipus de professionals manquen i quines feines es poden desenvolupar dins d'aquestes empreses. I això ho fem amb estudiants. Per què? Doncs perquè vegin que a la nostra comarca hi ha possibilitats de feina i que a la nostra comarca no només són feines brutes com podien ser abans i dures, no? La forja, la metal·lúrgia, sinó que són feines de molts tipus que poden anar fins i tot a fer anar la intel·ligència artificial per tal de millorar la producció d'una gran empresa.
1: La inauguració, alcalde, serà, si no tinc mal entesa, aquest divendres. Què faran aquest any per inaugurar la fira?
2: Sí, la inauguració la fem el divendres a les 6 de la tarda. De fet, a les 5 fem una inauguració de l'exposició de pessebres que tenim al poble mateix. Uh-huh. I a les 6 fem la inauguració allà davant de l'Ajuntament, que és l'espai on estarà concentrat tot l'espai firal. I farem una inauguració conjunta amb Camp de Bànol Comerç, perquè tot això i altres coses ho estem fent de la mà dels comerciants de Camp de Bànol, que gràcies a ells estem agafant doncs molta empenta, i entre els ajuntaments i comerciants estem creant aquestes propostes que el que fan és aportar dinamització, cultura i entreteniment a la població. Estem dinamitzant molt bé Camp de Bànol anant de la mà d'ells dos. Per tant, aquesta inauguració el que volem és, un, escenificar aquesta molt bona entesa que tenim i gràcies a la qual estem podent empènyer aquests projectes tan xulos, però l'altre, per l'altra banda, el que escenifiquem és allò que m'heu fet, la pregunta que m'heu fet al començar, els elements. Doncs hi haurà una petita presentació, una petita escenificació de com aquests elements interactuen entre ells. No vull avançar més perquè hi hagi una mica de sorpresa en el moment de fer la inauguració.
0: També cal destacar l'obertura al públic d'aquests dies del centre Pirfer, del ferro i també de l'aigua. Què hi podran veure els visitants que vulguin visitar el centre?
2: Sí, bé, el centre Pirferia és un centre que es va fer amb un projecte europeu que es deia Pirfer, justament, que vol dir Pirineu del Ferro, i en aquest centre hi tenim exposada, sobretot, el que és l'evolució del treball del ferro des de l'inici fins al moment en què entrava la forja o la farga al principi de tot, quan va arribar la família Casanova i va començar a industrialitzar aquest treball del ferro. Per tant, hi trobarem mostres més de la forja artesanal, no? de peces que es feien picant a mà, i trobarem un cap de martinet, i trobarem claus dels famosos clavetaires de Campdevano. Allà t'hi explica molt aquestes arrels, aquest vincle de com el ferro es va anar arrelant a Campdevano i com a partir d'aquí va anar creixent el poble. I es fa el molí gros perquè ell era un lloc on l'aigua tenia una forta importància cabdal en totes les activitats que s'hi van generar.
1: De fet, hi ha una ruta de l'aigua i el ferro per Campdevano que es pot visitar, que té diferents punts, que un doncs és el molí gros. En aquest cas, alcalde, també tindrem demostracions de forjadors d'arreu de Catalunya, no? Que això també és una cosa habitual que trobem cada any.
2: Això, mira, hem tornat a entrar en un altre projecte europeu, que en aquest cas es diu Pirfer, però es diu Pirfer Plus, perquè anem una mica més enllà. I això per què ho comento? Doncs perquè, clar, són moltes poblacions, en aquest cas som 10 poblacions del Pirineu que ens hem ajuntat per fer projectes conjunts. Tots ells tenen i tenim arrels amb la forja i bastants d'ells fan exposicions biennals de la forja. Doncs a nosaltres tenim una particularitat que ens diferencia de tots ells, que és que tenim la indústria del metall encara viva, vigent i amb molta força a casa nostra. I per tant el que farem és destacar aquesta diferència, ja que, per exemple, Arles, que és un dels socis, i fan una biennal amb més de 200 forjadors cada any, que això és jo diria que és la fira o la trobada més gran que es fa a Europa de forjadors, doncs no hem d'anar a copiar o a rivalitzar amb això, sinó que el que haurem de fer, el que volem fer, és anar a complementar-ho. Tindrem mostra de forja? Sí. Hi haurà algun artesà de la forja, però aquest any volem donar-li aquesta nova orientació i explicar que el ferro per nosaltres no es va quedar amb la forja, perquè de fet a casa nostra, a Campdevano, vull dir, no ens queda cap forjador que s'hi dediqui. Sí que a la comarca en podem trobar un parell, però a casa nostra a Campdevano no en tenim, i per tant el que sí que tenim són indústries, que a més són indústries que estan creixent, o sigui, que estan expandint la seva capacitat de producció i que exporten arreu del món. Per tant, crec que això ho hem de saber explicar, perquè és molt important, i fan peces que ens podem quedar parats. Aleshores, el que estem preparant és aquesta petita exposició de com estem ara mateix a Campdevano treballant amb el metall, amb les empreses més grans, perquè tenim, a més tenim tallers que fan coses més petitones o que fan complements a aquestes empreses. Doncs el que hem anat és a buscar allò que sorprendrà una mica a tots plegats, de dir, caram, i això ho fem des de Campdevano? Doncs sí, això es fa des del Ripollès. O sigui, tenim una comarca que viu del metall. Per tant, això s'ha d'explicar. I com ho explicarem? Doncs posant aquestes carpes i aquestes parades de les empreses perquè ens expliquin, que ens ensenyin, que ens mostrin com estem encara treballant i influint en el món del metall.
0: I també, a part del metall, un dels elements importants és el foc. Entenc que també els espectacles de foc seran molt rellevants a aquesta edició. Quins tindrem?
2: Sí, exacte. El foc és aquest company de viatge que té el ferro, que és imprescindible, i per tant li volem donar un protagonisme. I ja recordo que l'anterior biennal vam fer un correfocs. Doncs aquest any mantenim l'aposta, perquè va ser maco, i és una manera de que el foc formi part una mica d'entre nosaltres, amb un toc festiu, no? amb un toc d'oci, de passar-ho bé, de jugar una miqueta amb el foc, sempre amb precaució, Per tant, portem uns professionals, que són els Diables de Piera, a que ens facin un correfocs. Però previ a això, tindrem la sort de poder comptar amb una artista local, que és la Ruth Rigat, que ens ve amb la seva companyia, que és la companyia de Dracònia, i ens faran el seu espectacle Arcana, que és un espectacle de foc. Però és un molt bon espectacle. Per tant, el dissabte al vespre tindrem l'espectacle aquest d'Arcana, que el farem darrere del centre cívic, i quan acabi l'espectacle donen el relleu, li passen, traspassen el foc, li donen el relleu en els Diables de Piera i farem aquest correfoc. Per tant, el foc protagonista també de la nostra Bienal.
1: I la música, que serà un altre dels protagonistes, i també atraccions i activitats pels més petits, no, alcalde? Vull dir, tenim de tot en aquesta Bienal.
2: Exacte. Aquí hem volgut enfocar-ho a totes les generacions, no? Podrem tenir des d'una bona fira d'artesans perquè tothom pugui passejar i admirar la tasca d'aquests artesans. Tindrem una mica de menjar perquè tothom pugui hidratar-se i alimentar-se com toca. Però, a més, tenim tallers per nens petits, tindrem fins i tot algunes atraccions de fusta gegants, tindrem atraccions, concretament els 3 dies allà, instal·lades a la plaça de la Mainada, i també tindrem tot aquest centre firal que ens oferirà aquest recorregut. I amb aquesta especial mirada cap a l'oportunitat que és tenir aquestes indústries a casa. Per tant, els joves, aquests adolescents i joves que o bé estan pensant què seré de gran o bé estan buscant com tenir una sortida professional avui en dia, els estarem obrint una mica la mira de dir, nois, això està aquí, a casa, i necessiten persones que puguin treballar-hi. Penso que és interessant destacar aquest punt, perquè no és només una fira, no és només una distracció, no és tan sols venir a passar-ho bé, sinó que té aquest punt d'informació útil i vàlida per tota la població.
1: Per acabar, alcalde, no volia deixar l'entrevista sense parlar d'aquests murals, d'aquests 12 murals, no? 12 i algun més que ja hi havia també, que tindran un protagonisme especial perquè estan basats també en la indústria metal·lúrgica, no?
2: Sí, això va ser un projecte que també anava enfocat en voler explicar d'on venim, val? I lligarà molt bé amb aquesta Bienal, perquè aquesta Bienal agafa el relleu i diu, val, venim d'aquí, però anem cap allà, no? On som i cap on anem? Mm-hmm. Aleshores, el que sí que hem programat són un parell de visites guiades als murals per explicar, per fer tot el recorregut d'aquests 12 murals que ens expliquen el nostre passat, des d'on venim, i arriba l'últim mural que diu, i cap on anem, no? I això, diguem que enllaça molt bé amb el que ens trobarem en el recinte firal. I tot això que m'ha explicat, penso que és molt maco, perquè fa que expliquem d'on venim, qui som i cap on anem.
1: Deixarem que la gent els vegi, que s'apunti les visites, i si no, doncs al barri de l'estació gairebé totes les façanes els podreu veure, que són espectaculars aquests 12 murals. Alcalde Oriol Lázaro, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí al Territori 17. Que vagi molt bé la Bienal del Metall, que ja serà doncs a partir de demà i fins diumenge, en aquest cap de setmana llarg, que també doncs això segurament ajudarà que més gent vingui cap al Ripollès. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Bueno, gràcies a vosaltres. Ens veiem aquest cap de setmana. Merci.
1: Gràcies, adéu, bon dia.
0: Són 3:15 al Territori 17.

0: mirades còmplices i dic, a veure què preparen, perquè és que la veritat que no sé què em posareu mai per aquí, però avui ha estat molt ben buscada, Guillem Sánchez, bon dia.
1: I després ve la tercera, clar, home.
0: És molt bona, com les oques van al camp.
1: Com els concerts, després del primer vindrà el segon, després del segon el tercer.
0: I després del quart que vaig jo es quedarà sense veu.
1: Correcte,
0: espero,
1: però bé,
0: no.
1: Són les coses que hi ha.
2: És lo que hi.
1: Correcte.
2: Sí, sí, sí. Que, com deia Koeman, és lo que hi.
1: T'has d'aguantar una miqueta. Bueno, va, anem a repassar algunes coses de la primera nit màgica d'Oques.
0: La nit màgica de l'any, eh?
1: Per xarxes, va, per exemple, l'Anna, que ens diu, comença l'operació evitar spoilers del concert d'Oques fins dissabte. Crec que és impossible, vull dir, no val la pena ni plantejar-s'ho, això, perquè... Bé, és que si no vol dir que no tens vida social, ni tens, no sé,
0: doncs,
1: ni tens amics, ni...
0: Li he dit
1: no sé.
0: A l'Andreu, literalment, estic intentant no menjar-me cap història.
1: Uf, malament.
0: De... Les que han penjat els meus companys d'Instagram, les
2: I
0: he
2: no
0: passat
2: has,
0: totes.
2: Les del grup
0: totes.
2: Del Nou TV no les has vist?
0: La teva no l'he vist, l'he passat.
2: Res, no em...
0: El Nou TV no ha entrat al grup per no mirar
1: imagina't,
0: els vídeos.
1: Imagina't, va, en Roger també ens explica això, diu, no miro cap història d'Oc, es diu, ja m'ho trobaré demà. Bueno, doncs mira, intenta-ho, va, intenta-ho. Mira, aquest usuari ens defineix l'espectacle d'ahir d'aquesta manera, ens diu, al concert d'Oques Gràcies estic vivint una mescla impossible entre el Club Super 3 i el Casal Rock.
0: M'encanta.
2: Sí, clar, perquè ho feien allà dalt, ho foten allà a l'Estadi Olímpic, que és quan anaves a la festa.
1: Clar, tenen aquells records de, sí, i de grups adolescents, i de, no sé, mira. Està bé, no?, aquella sensació.
0: Sí.
1: Va, i si això fos veritat, jo aniria a fer el que fa allà sempre. Ens diuen, he anat a fer un cafè i m'han regalat entrades pel concert d'Oques Gràcies. Dic, sí, sí, clar, només faltaria.
0: Doncs anem a fer el cafè.
1: Allò de, vendo un cafè i regalo 4 entrades de Oques por 350 euros. Mare de Déu, va. Què n'esperes tu del concert, Ona, per això?
0: Passar-m'ho bé, riure, plorar i tot.
1: Faràs un vídeo com aquests que llavors es posen a plorar quan s'acaba Oques i quan ja no... No?
0: Potser ho faig per al meu propi gaudi.
2: Faràs un bloques?
0: No faré res.
1: Vale, perfecte.
0: Intentaré gaudir-lo al màxim.
1: Va, setmana històrica per Oques i per altres coses, com el que ens destaca la Gemma, que ens diu... No som ni serem suficientment conscients de l'absolut privilegi de ser contemporanis a Messi i haver crescut amb ell. Això sí que és per plorar, eh? Això sí que és per plorar.
0: Clar, jo amb això sí que no soc tan empàtica, eh?
1: Ostres, les imatges del
0: molt
1: senyor
0: maco,
1: allà al camp
0: sí.
1: de futbol
0: sí,
1: i amb espectacle de drons i tot. Pell de gallina, pell de gallina.
2: I la publicitat de les imatges dels drons, increïble.
1: Va, aquest missatge de l'Anna, tant de vos pogués escriure cada dia. Ens diu, avui tot ha anat sospitosament bé. Cap aventurilla, cap imprevist, res de res. S'han alineat els planetes o què collons està passant? Bon dia, bon dijous, cabadous.
2: És que hi ha vida en altres planetes.
0: No, hi ha gent que li surt bé les coses i s'ha d'aplaudir.
1: Evidentment. I en canvi hi ha gent que la seva família a vegades li fa comentaris estranys, com el cas d'en Marc.
0: A veure.
1: Que ens diu, en menys de dues setmanes, la meva filla gran m'ha dit, fa temps que penso que el meu pare és tonto, referint-se amb ell, eh?
0: Sí.
1: I ma mare... Ets la típica persona que captaria una secta. Diu, ho estic intentant gestionar.
0: Mare meva.
1: Això jo crec que és una frase que s'ha dit molt, eh? La de, ets un perfil perfecte de persona que et captaria una secta.
0: Pot ser, pot ser. I Guillem, l'última per acabar.
1: Perfecte. Va, aquesta cosa, aquesta pregunta que ens fa l'Albert i ens diu, algú sap si ja es pot fer escudella?
0: Sí, es pot. Jo sí? Vaig menjar el cap de setmana.
1: Uf, i no ens vas avisar?
0: No,
1: i no
0: us convidaré un dia.
1: Perfecte.
0: Va, Guillem,
1: dit,
0: et porto un tàper el
1: vinga,
0: dilluns.
1: Va, perfecte. No, dilluns no.
0: Ai, no.
1: Dilluns no. Com s'ha fet venir bé, eh?
2: Sí, eh?
0: Te'l porto dilluns.
1: Com s'ha fet venir
0: perfecte.
1: Bé.
0: Perfecte.
1: Va.
0: Va, Guillem, que vagi molt
1: dimarts.
0: Bé.
1: Ens escoltem dimarts.
0: Adéu. I ara és moment per l'entrevista amb l'Enric Rubio.
3: El curs passat a Cardedeu, entre moltes altres coses, va estar marcat pel descontentament de les usuàries i treballadores del Gim 10, el gimnàs municipal de Cardedeu, degut a una falta del manteniment i una relació cada cop més complicada amb la gestió del mateix. El tema va ocupar diverses sessions plenàries i arrel del problema va néixer Salvem Gim 10, una comunitat d'usuàries que reclamen millores reals pel gimnàs. A finals d'estiu, l'Ajuntament va fer un comunicat que per anunciar que ja s'havien acabat les reformes que va prometre mesos abans. No obstant, aquestes no han agradat a una bona part de les usuàries. Així doncs, avui tenim amb nosaltres a tres membres d'aquesta comunitat d'usuàries que ens explicaran en quin punt es troba tot plegat. Benvingudes Sílvia Pla, Elisenda Simó i Vanessa Garcia. Com esteu?
4: Bé. De moment, bé.
3: Bueno, segurament podríem estar millor si no estaríem aquí, però ara ho explicarem. Anem pel principi perquè això no és pas cosa de 4 dies. A què i a quan ens hem de remuntar per anar a l'arrel del problema?
4: Ens hem de remuntar ja fa uns anys enrere, un parell, 3 d'anys segurs, amb què ens trobem que el gimnàs comença de caure, perquè no es fa manteniment, no es fa neteja, marxa tot el monitoratge que hi havia des dels inicis, comença a marxar el monitoratge, hi ha una fuga de monitors, però senzillament perquè hi ha un problema d'entesa amb la direcció, i qualsevol queixa que és de, qualsevol queixa que volies posar mai era atesa per la direcció. Llavors, la decadència de tot el gimnàs, perquè no s'ha invertit durant molts anys, es va començar a fer palesa de manera molt important, i al final vam començar a parlar entre els usuaris, a detectar tots els problemes que teníem tots i que eren reals, no era que la gent se'ls inventés, sinó que tot el que estava passant era del tot real, i vam decidir que havíem de fer alguna cosa, donat que la direcció no ens atenia. Doncs al final el responsable de l'Ajuntament és l'Ajuntament, el responsable final d'aquest gimnàs, i és on vam anar a petar, posant una instància, recollint signatures i demanant la millora de tot el que s'havia anat degradant.
3: Què us van comunicar des de l'Ajuntament i també des de la gestió del propi gimnàs? Què han comunicat? Quin és el seu parer?
4: No ens han comunicat res. Vam fer una visita conjunta amb la regidoria d'Esports i altres membres del CDEU, del Consell d'Administració, juntament amb l'alcalde i amb el gerent del CDEU. Vam fer una visita conjunta per ensenyar-los com estava el gimnàs en aquell moment, totes les queixes que teníem, veure-ho in situ. Se'ns va dir que en 15 dies se'ns donava resposta, va anar passant el temps i encara estem esperant la resposta. La resposta ha estat decidir tirar pel dret i fer unes millores, segons ells diuen, que no tenen res a veure amb el que s'havia demanat.
3: Aquí anava una mica, perquè l'any passat, quan la situació explicava que era insostenible, el govern municipal es va comprometre a fer les millores que calien. No obstant, s'ha començat temporada i sembla que aquestes no només no han solventat el parer de moltes usuàries les problemàtiques que hi havia, sinó que inclús en alguns casos pot haver-ho agreujat, no?
5: Sí, sí, les han agreujat i molt.
3: Vanessa, sí.
5: Hem passat de tenir dos aules per les classes dirigides amb una capacitat per 50 persones a tenir una aula per 20 persones. Llavors, a les tardes hi ha un problema, la gent no pot assistir a les classes dirigides. Què passa? Que hi ha gent de l'horari de tarda que vol venir al matí. Al matí s'omplen les classes, la gent es queda fora de les classes i la gent et diu per què pago un gimnàs en el qual no puc gaudir, no puc fer classes, no puc fer res, perquè no hi ha suficient aforo. I bueno, aquest és el problema principal, i la sensació que té la gent és que això ha sigut un càstig a les protestes.
3: Clar, perquè al llarg d'aquest estiu s'han fet unes reformes, han comunicat des de l'Ajuntament. Què s'ha fet exactament vosaltres com a usuàries, que ho viviu cada dia?
4: Sí.
3: Què s'ha fet?
4: El que s'ha fet és que des de que vam anar nosaltres al ple el mes de gener, el que feia era la regidora d'Esports juntament amb la Sara, que és la responsable d'Esports de l'Ajuntament, la tècnica, venien aquí i anaven mirant quins problemes hi havia, quins problemes detectaven per veure com es podia millorar o no. Això és el que ens arribava que s'estava fent. Però el que feien era dir, cycling no hi va gent, poder que el cycling no interessa. És que no hi va gent perquè ja ens hem queixat que les bicicletes no funcionen, estan trencades i són les mateixes del primer dia.
5: A part de que no hi ha monitors preparats.
4: Exacte.
6: I a part que a la sala de bicing et mors de calor. Vull dir, jo he deixat de fer bicing i prefereixo anar a córrer amb la bici fora que entrar al gimnàs a suar com una porca. Vull dir.
3: Clar, aquí hi ha un tema que m'interessa molt preguntar-vos especialment, del que fa Cara Màquines, i és que és el de la seguretat, perquè en un gimnàs hi ha moltes coses, molts elements susceptibles de ser perillosos, però encara més si no se'n fa un bon manteniment. Hi ha hagut o hi ha perill per les usuàries?
4: Sí, hi ha hagut perill per les usuàries, hi ha gent que ha patit lesions perquè se li ha trencat la màquina, i els han hagut de venir a buscar, a recollir, perquè s'han fet mal. I llavors és que no hi ha ningú que vigili la sala de màquines, no hi ha gent que estigui vigilant, que estigui controlant si s'utilitzen bé, si no s'utilitzen bé, si tens l'edat, si et faràs
6: mal.
4: I ajudant, i marcant unes pautes correctes de treball, perquè al final la gent no té per què saber, per això vens al gimnàs,
3: gimnàs
6: i sovint,
3: perdona, no?
6: I sovint hi ha gent adulta cansada I què fan tot el jovent? Van a aquella persona
4: a demanar-li
6: que els hi faciliti. Què puc fer per fer això? Vull dir, no és just,

0: morir-se de calor. Mm.
1: Clar, davant de tot això, quins canvis concrets demaneu des d'aquesta comunitat d'usuàries que heu format?
2: Primer, que reverteixi el que han fet, perquè és el que explicava abans, es van dedicar a mirar qui anava a les classes, quan, més o menys la gent, què feia, i el que van detectar és que s'ha apuntat moltíssima, moltíssima gent jove, molta canalla, que el que fan és anar a màquines, passar moltes hores a les màquines. Llavors, ells el que han fet és pensar, escolta, el que ens surt més a compte és tenir gent a màquines, que no necessitem monitors, no necessitem, o sigui, al final és fes-t'ho tu mateix, saps? Posem quatre màquines que segueixen sent les mateixes màquines d'origen del gimnàs, han ampliat la sala, han tret una de les sales de classes dirigides, l'han posat, han ampliat la zona de màquines d'una manera catastròfica, perquè al final no hi ha zones on fer estiraments, la classe de cycling ha quedat dintre de la sala de màquines, amb la qual cosa quan fas cycling amb 7 bicicletes o 8 menys de les que hi havia, tenen la música a tope, la gent passant per allà al mig, al final el que han fet ha estat un desastre.
0: No hi ha ningú content, ara.
2: I han prioritzat molt aquesta part de màquina que amb ells els hi representa menys problema, perquè el que dona més problema és tenir uns usuaris que van a classes dirigides, que has de muntar classes dirigides, has de tenir monitors formats i has de tenir la gent contenta amb material necessari per fer-les, perquè és que durant molt de temps no hi ha hagut material i el que compren segueix sent insuficient.
0: Sí, totalment.
3: Continua sent insuficient.
1: Clar,
3: i bueno, la gent que fa màquines tampoc està contenta.
2: No,
3: perquè,
2: clar.
3: Sí, els han donat més espai, però es queixen de que les màquines continuen sent les mateixes i estan en el mateix estat, que és un estat precari.
1: Clar, davant de tot això, l'Ajuntament ha fet aquests certs canvis / modificacions, els quals des del consistori doncs, consideren plenament efectius, i jo ara us pregunto, i ara què? O sigui, què teniu pensat com a plataforma? Perquè podria semblar doncs, que després d'aquests canvis hi ha com un punt final, no?, per part del govern municipal. Què teniu pensat?
2: No crec que sigui un punt final, perquè ells plantejaven fer l'alcalde ens deia que el que hi havia pensat aquí era fer una reforma molt gran que necessitava molt de temps per fer això, perquè pressupostàriament no donen per fer-la ara mateix. El que passa que és que la millora que representa que han fet és carregar-se tota una franja d'edat de gent que bàsicament ens agraden les classes dirigides, que volem continuar fent classes dirigides, i el que han fet és carregar-se-la, perquè li han tret l'espai, les hores i els moments i monitors.
0: Perdona, un d'això, que som els que més ens queixem.
2: Exacte.
0: Quines coses?
2: Són els que ens queixem i els fidels, perquè la majoria de gent que ens estem queixant som fidels i som usuaris del gimnàs des del dia 1.
4: I fins aquí el Territori 17 d'avui dijous. Nosaltres tornarem demà, com sempre, a les 9 del matí. Que tingueu un bon dia.
5: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: la veu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els sindicats de Comissions Obreres UGT, la CGT, la IAC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per a l'11 de novembre, a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. I a Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de

0: hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables i en risc de desnonament. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per a la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A la R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a ADIF, com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I Catalunya ha registrat aquest estiu els nivells més alts d'ozó troposfèric des de 2019 a causa de les onades de calor. Segons el Departament de Territori, s'han superat 115 vegades els llindars de protecció de la població, sobretot durant el juliol. Les zones més afectades han estat la plana de Vic i l'àrea de Barcelona. L'ozó troposfèric és un contaminant que es forma quan la radiació solar reacciona amb altres contaminants pesants a l'aire. El govern alerta que l'augment de les onades de calor agreuja aquest problema de salut pública. I atenció al temps, perquè Protecció Civil manté activat l'Inuncat en fase d'emergència. Aquest matí es poden superar els 1.000 litres per metre quadrat en mitja hora al litoral de Barcelona i Girona, amb xàfecs que poden arribar al prelitoral al migdia. També hi ha avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país. Els equips d'emergència demanen precaució pels efectes de les pluges també en els darrers dies. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Aquesta crec que no la sabíeu. Quan era petit, somiava amb ser astronauta. Quan vaig créixer, vaig somiar amb ser auditor. I ara que he crescut i que sóc adult, he après a no somiar

0: les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogat fins al 2028. Els

0: contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R dels Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
1: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
0: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415C a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
2: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dimarts 6 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1990, pels carrers de Cardedeu us preguntàvem sobre el preu de la benzina i el seu augment. No sabem a quin preu estava aleshores, però vaja, un Vox Populi que seguiria igual de vigent uns quants anys després.
3: I quin sant, per sort, no va saber mai perquè anava amb asa o carreta, segurament?
4: Doncs mira, Santa Maria de les Cinc Llagues. Aquí
3: va anar a peu,
4: anys,
3: no anava ni en carreta, pobre, es va llegar els peus.
4: Aquí als 16 anys el seu pare la va voler casar amb un home ric i ella va preferir unir-se a la Tercera Ordre Franciscana per poder viure una vida religiosa al costat de la seva família. Bàsicament per no casar-se.
3: Quina pena! Déu us guard per totes i benvingudes al 667è Infopodcast Cardedeu.
4: I avui tenim una recomanació literària de l'estupenda, la inigualable, la presentadora de les presentadores, la Núria Lázaro.
5: El llibre que us recomano està catalogat com a categoria infantil-juvenil, però és un llibre per a tot tipus de públic i és del cardedeuenc Roger Simó i es titula El club de lectura de la llibreria que no existia.
3: I avui a paraules d'àvia...
6: Cadascú per on li enfila!
4: Li enfila?
6: Cadascú per on l'enfila!
4: I el que vol dir bàsicament és que cada persona va a la seva, que té la seva manera de veure i de fer les coses i que cada persona té les seves pròpies afeccions. I passem a l'horta.
7: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana...
3: Esperem que plantéssiu tot el que us vam comentar, perquè quina meravella com estan els horts i les hortes de casa.
4: Inundats.
3: I no patiu. No patiu, que si es van anegar al mateix moment, si la terra és bona i viva, plena de microorganismes, es deuria drenar pràcticament a l'instant. I aquesta aigua haurà portat molta vida cap a baix, que és on importa que hi hagi humitat, molt a baix de la terra, no a la superfície.
4: A veure, potser pràcticament a l'instant no, potser va trigar una mica més, perquè déu-n'hi-do el que va ploure.
3: Si era rica matèria orgànica, és molt possible que ni se n'hagués.
4: Molt bé, va, i comencem actualitzant la informació de l'estat del municipi i els serveis. I parlem de trastos i voluminosos afectats per l'aigua, perquè des del consistori, per facilitar la retirada d'objectes i voluminosos malmesos per les pluges de diumenge i d'ahir, es reforça el servei de recollida per a totes les persones que ho necessitin. Podeu trucar a partir d'avui mateix, de les 9 del matí a les 2 del migdia, al 93 844 41 46. 93 844 41 46.
3: Jo sóc un trasto voluminós i abans d'ahir em vaig clavar de l'esquena. Em recullen?
4: Crec que no estàs afectat per la pluja.
3: Com que no? Tinc un insomni de caldeu. Va, també s'instal·laran contenidors provisionals per dipositar-hi específicament fang i restes vegetals a la plaça Josep Casademunt, entre els carrers Biscay i Torrent i el carrer Doctor Klein amb carrer Torrent. Està previst que estiguin instal·lats avui mateix.
4: Al matí. I pel que fa a l'enllumenat públic, la humitat acumulada al subsol i als quadres elèctrics pot provocar incidències i talls intermitents durant els propers dies. Des de l'Ajuntament informen que els serveis municipals ja han activat activat el protocol corresponent per detectar i resoldre les avaries el més aviat possible.
3: Doncs sí, el que sí que estarà tancat, però, serà el pavelló, que segueix afectat per inundacions, i els serveis de neteja i brigada municipal continuen treballant per restablir la situació. De fet, des de l'Ajuntament, des de l'alcaldia, la brigada municipal és a qui han enviat més agraïments, donat que aquests dies està fent una feinada ingent. Pel que fa al casal de jubilat, del centre avui sí que obrirà les portes, però no hi haurà ascensor, ja que hi va entrar aigua i encara no està en funcionament.
4: Va, i si parlem del trànsit, us podem dir que l'accés a l'AP7 des de Cardedeu torna a estar obert. El túnel entre les Franqueses i Canovelles segueix tancat.
3: Alerta avui també amb el temps. A veure, us anem a dir la previsió municipal, el que s'espera per Cardedeu durant aquestes properes hores. No obstant, és possible que canviï. Fins a les dues estarem amb un ambient ennublat i amb alguna clariana. Però a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre s'esperen tempestes i ruixats. No es preveuen grans acumulacions si tot va bé. Això sí, estem en avís de perill. Perill baix, bàsicament per intensitat de pluja en 30 minuts, tant des de les 12 fins a les 6, que és la primera franja, com des de les 6 fins a les 12 a mitjanit. Per tant, alerta, perquè a partir del migdia és possible que reprenguin els ruixats i les tempestes. Com sempre diem, estem en una situació d'absoluta excepcionalitat. Des del Metrocat inclús estan intentant denominar d'alguna forma què és en el que ens hem trobat, ja que mai s'havien donat aquestes circumstàncies. Per tant, alerta, perquè tot i que us expliquem això, pot canviar hora a hora. Tant pot ser cap a millor com cap a pitjor. No obstant, alerta a partir de les 12.
4: Molt bé, doncs esperem que sigui cap a millor la previsió i no cap a pitjor. Mm. I parlem ara de menjar, i és que ja tenim nova data per a la nit de tapes, que es va suspendre dissabte passat, i serà aquest mateix dissabte, dia 10 d'octubre, de 7 de la tarda a 10 de la nit, amb música de DJ Fidu.
3: Quina gana! I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu, i menys avui. De 10 a 12, el C7, formació anomenada Fiscalitat Bàsica per Emprendre, adreçat a empreses i autònoms. I ens servirà per conèixer el funcionament general de l'IVA i l'IRPF, identificar les principals obligacions fiscals periòdiques, comprendre la relació entre facturació i impostos i evitar errors habituals en la gestió fiscal inicial.
4: I com cada dimarts a 6:15... I com cada dimarts de 6:15 de la tarda a 8 del vespre a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana, tardes de buti, del joc de cartes. Res de menjar.
3: Barbacoa! A les 7 de la tarda, al Teatre Auditori de Cardedeu, Aula de Cultura. Catalunya és la regió mundial de la gastronomia, amb Carme Ruscalleda.
6: Sí, que va de menjar. Vinc endavant!
4: Va, i al Casal Popular de la Matxera hi haurà ioga i trobada del Sindicat de l'Habitatge.
3: Molt rebé! I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert!
4: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts.
3: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
4: Salut i poble, Consell de Presidentat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
8: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: 90.7 FM.
1: Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'ha...

0: Són les 12.
1: Nora.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBVA al Palau Pedralbes.
3: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada a la Puerta del Sol i arriba en plena convocatòria de la vaga general de l'habitatge l'11 de novembre, impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el Sindicat de Llogateres, a les portes també de la campanya electoral. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc del carrer Llenguadoc 74, Sant Andreu, després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. L'operació es farà a través del nou fons d'emergència habitacional dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del

0: Govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga de contractes de lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. Tot plegat mentre l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I de fet, la recerca del menor desaparegut a Granollers el diumenge passat enmig d'aquest episodi de pluges torrencials s'ha ampliat als termes municipals de la Roca i Parets del Vallès. Així ho ha detallat avui la cap de l'operatiu dels bombers, la Montse Díaz, que ha explicat que la recerca s'està fent de manera més tecnificada amb drons i unitats canines i també subaquàtiques. Ahir a la tarda el radi de recerca ja es va ampliar fins a Canovelles i Llerona, Vall d'Orriolf i també els municipis de Montornès i Montmeló. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. És la una.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid, del pis on havia viscut durant 70 anys, no deixa ningú indiferent i reclama una resposta contundent de les administracions en matèria d'habitatge, tot i advertir que la crisi no es resoldrà la setmana que ve i que cal afrontar-la amb polítiques realistes. També ha traslladat el condol a familiars i amics de la Mari Carmen. Ho ha dit avui en una jornada organitzada pel BBP al Palau de Pedralbes.
4: Podria per això que les meves primeres paraules avui siguin per la Mari Carmen i la seva família. La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: La seva mort ha intensificat les mobilitzacions amb una acampada que creix a la Puerta del Sol i arriba també en plena convocatòria de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. Una vaga impulsada per Comissions Obreres, UGT, CGT, IAC i el Sindicat de Llogateres i a la que avui s'hi ha sumat també Dignitat a les vies. I en l'àmbit estatal entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures, entre les quals préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge, la pròrroga també del contracte de lloguer fins al 2028 i la suspensió fins al 2030 dels desnonaments de persones vulnerables. I Protecció Civil manté avui el pla Inuncat en fase d'emergència per les afectacions de les pluges d'aquests darrers dies i per la previsió de nous xàfecs fins la matinada al litoral i prelitoral central i també de Girona. El Meteocat avisa que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb tempestes però sense previsió de pluges torrencials. També hi ha avisos per fort vent a l'Empordà, al Baix Ebre, al Montsià i al Baix Camp amb ratxes de més de 90 km per hora. I l'històric i exdirector portaveu de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a Adif com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana amb funcions de gestió.

0: Relacions Institucionals i Comunicació. I un home de 67 anys i veí de Belianes ha mort aquest matí en un accident a la carretera LP-2015 al terme municipal de Belianes, a l'Urgell. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït en sentit Bellpuig amb una col·lisió frontal entre un camió i un turisme per causes que encara s'investiguen. El conductor del cotxe ha quedat atrapat i ha estat escarcerat pels bombers, però finalment ha mort. Amb aquesta víctima ja són 96 les persones que han perdut la vida en les carreteres aquest any.
1: Notícies en xarxa.
2: Dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, avui de nou, però molt poliesportiu. En bàsquet continua la bona setmana per als equips catalans en competició europea, amb la victòria d'ahir del Manresa, l'Eurocup contra l'Ulm. Veurem si el Barça ho completa demà al Palau contra els Alguiris, en partit d'Eurolliga. Avui també hi ha, per cert, segona jornada de Lliga Femenina, amb els partits dels dos equips catalans, l'Espart Girona i el Cadí la Seu, que s'estrenen a casa, en aquest cas en aquesta competició, a les gironines que reben el totpoderós Palma, i el Cadí la Seu ho farà contra el Leganés, que tots dos van guanyar, recordem, a la primera jornada, els catalans van perdre tots dos. I també tindrem en vol amb la prèvia del Barça a la Champions, Barça-Dinamo de Bucarest, aquest vespre al Palau Blaugrana, els blaugranes que es volen refer ja de la derrota dura de fa una setmana just a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém hongarès, ja van guanyar, recordem, aquest cap de setmana també a la Lliga a Sobal. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina.
1: Obre la 8a jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elx d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperant els 17 internacionals que han anat amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 espanyoles, a més de 2 Mundials de Clubs. En el seu palmarès també hi ha una Premier i una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: I encara en futbol ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei amb en principi 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda el Girona visitarà el camp del quarter de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redis rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potablava, recordem, tenen un 1-5 de favorable contra el Sant Rafael d'Ibis en l'eliminatòria prèvia i miraran de rematar la feina aquest diumenge amb la tornada al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de la Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans.
1: L'Espar Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí i la Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés, i ahir la Penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: I en categoria masculina, també ahir el Quitzanes Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la Penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, que per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui a la Champions masculina.
1: Els blaugranes reben aquest vespre al Palau el Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: En waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria ahir a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup entre els dos equips croats se l'endués al Jadran Split, guanyant a la tanda de penals al Ladost.
0: I també en waterpolo, en un parell de resultats d'ahir, d'aquesta, de la quarta jornada, en aquest cas de la Divisió d'Honor femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Assumpció al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que juga avui. D'altra banda, en hoquei i línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes, 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups en 4 partits que han de intentat definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina, ahir es va completar la fase de grups amb un intrascendental Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló a Vigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà a semifinals al conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares al Cerdanyola i al Voltregà.

0: I com cada dijous hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies de 2, 3, 3.5 i 3, 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Santboiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugby contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: Tot això dissabte, diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1:00 PM, a la xarxa Més, se'n retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins des del pavelló municipal de Can Vedell, a Bigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4:00 PM amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals, els últims en fer-ho avui mateix, els que van jugar dimarts als 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i de l'anglès Anthony Gordon. Veurem si pot jugar Rafinha, que ja ha resgut recuperar d'una lesió, va tornar abans dels seus compromisos amistosos amb el Brasil, i també el Barça espera comptar amb el porter Joan Garcia, que ja no va viatjar amb Espanya. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe en una vuitena jornada de Lliga que obre demà el partit de l'Espanyol a la Rosaleda, al camp del Màlaga. Una estona de començar la roda de premsa prèvia de Manuel González. Demà n'escoltarem el més destacat, evidentment, però aquestes setmanes d'aturada han servit per reforçar com a mínim públicament la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport, publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no assegurava que no s'ha plantejat la seva destitució i que no té cap ultimàtum Manuel González pel partit d'aquest divendres.
1: Entiendo, ¿no?, que cuando los resultados no salen, todo, ¿no?, no solo el míster, los jugadores, el aire deportivo, todos estamos un poco en cuestión, pero yo, mi único objetivo una vez que terminó el partido de Elche era estar cerca del míster, escucharlo y, como he dicho anteriormente, intentar ayudarlo en aquello que creo que puede ser o podía ser útil, y también cerca de los jugadores, ¿no?, porque al final no solamente el míster, también los jugadores sufren, ¿no? Pero yo escucho y leo, y evidentemente cada uno es libre de decir lo que creo oportuno, y a veces me da un poco con filosofía.
0: Un Monchi que també va admetre que no li agrada que hi hagi aturades tan llargues com aquesta, però que l'han intentat utilitzar per treballar i per revertir aquesta situació.
1: Yo creo que el parón a todos nos ha venido bien para dos cosas. Una, para desconectar un poco, y otra para intentar analizar, ¿no?, lo que se ha hecho hasta ahora y dónde se puede mejorar, ¿no? Por tanto, bien. También te digo, ya con ganas de que vuelva la competición, de que vuelva los partidos oficiales y poder ver si todo lo que se ha trabajado de cara a mejorar el rendimiento del equipo pues tiene resultados en el campo, ¿no?
0: Aquest Màlaga Espanyol demà a les 9, dissabte a 2:15 de la tarda jugarà el Barça Getafe, i a la segona masculina obre la jornada dissabte a 4:15 de la tarda el partit del Sabadell a Ceuta, un partit pel qual, més enllà del viatge, l'equip vallesà haurà de superar un altre contratemps, o el d'un virus que ha afectat diversos jugadors. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Podria haver-hi més baixes de les conegudes per culpa d'un virus que ha afectat el vestidor arlequinat. Ho ha revelat el tècnic Ferran Costa.
3: Estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador, i no et puc dir exactament, doncs mira, no ho sé, hem d'acabar de veure. Bonaldo ja va tornar a la convocatòria la setmana passada, ja podria haver participat, ara pues, porta una sessió més d'entrenament, que és interessant, i pendents d'aquestes situacions.
2: Roda de premsa avançada avui a les 9 del matí per tota aquesta logística especial de l'equip, que avui entrenarà a Jerez, on passarà la nit abans de continuar el viatge cap a Ceuta.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat i avui buscaran a casa el primer triomf d'aquesta competició. Per ordre cronològic, l'Espar Girona encara ha tocat per l'eliminació de l'Eurolliga. Rep aquest vespre un dels candidats a estar a la part alta, si més no, l'Azul Marino Palma, de Mallorca, per acabar de pujar, que acaba de pujar, volíem dir, però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir, a la prèvia, Roberto Íñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
4: Cuando tienes adversidad, tienes momentos difíciles, te caes, te levantas y a seguir. Y convenciendo a las jugadoras que el camino es trabajar e insistir, perseverar, enfrentarse a la adversidad, ¿no? Siempre les digo, desde que tuvimos el partido Euroliga, que la adversidad bien entendida y bien llevada y enfrentándote como toca te puede llevar a caminos muy chulos de crecimiento y objetivos muy chulos, pero hay que ponerse y hay que hacerlo, ¿no? Y esto es lo más difícil y lo que cuesta. Bueno, estamos en ese proceso.
0: Un Roberto Íñiguez que también va a decir alguna de las seves ahí a la previa, como por ejemplo esta analogía.
4: Siempre digo que un equipo es como cuando compras un bambú, lo compras, lo plantas y no sale. Tienes que estar regando ahí una semana, dos semanas, y dices, joder, no sale. Hay que regar, y de repente una noche te vas a dormir, al día siguiente te levantas, ¡piu! Y el bambú acabará con 5 metros a veces. Hay que regar, y a regar el bambú. Con más medios, menos medios, con lo que tengas. ¿Hasta dónde? Hasta el final.
0: aquest vespre a les 8 a Fontajau. Aquest Espart Girona Azul Marino Mallorca Palma, una hora més tard s'estrenarà al Cadí la Seu a casa, al Palau d'Esports de la Seu. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les urgellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de UAU i de Ràdio Sergi Guiu.
5: El Palau d'Esports de la Seu d'Urgell torna a obrir les seves portes una temporada més amb el Cedis com a protagonista i amb el primer partit de la temporada 26-27 a la capital de l'Alt Urgell. El Cadí la Seu arriba a la cita després de la derrota a la pista del Mainz Avenida 73-57. Sobre el debut al Palau d'Esports, Pepe Vázquez, l'entrenador del Cedis, no amagava tenir moltes ganes de competir davant una afició que l'equip necessita.
6: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
5: A davant el Cadí la Seu tindrà un Leganés de Kibaz que destacava la seva capacitat física i que va guanyar 66-63 al Jairis en el primer partit de la temporada. La cita al Palau d'Esports donarà el tret de sortida avui a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. D'altra banda, en categoria masculina continua la bona setmana pels equips catalans d'Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir ho va fer el Quinzanes Manresa, que va sumar el primer triomf del curs després de dues derrotes a la CB i també de la primera jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el nou Congost contra el Ratiofarm Ulm i va acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Els de Diego Campo van entrar molt endollats al maig gràcies a l'encert des del triple d'Agbo i el domini d'Allen, tancant el primer quart amb un avantatge de 7 punts i en el segon període un parcial d'inici de 9-2 va disparar l'equip vegenc fins a un màxim avantatge de 20 punts per marxar al descans amb un solvent 62-45. A la represa l'equip alemany va intentar reduir distàncies i es va situar a 13 punts aprofitant escletxes en la defensa local. Tanmateix, en el darrer temps, el Manresa va saber controlar l'últim impuls dels germànics per certificar el definitiu 101-89 al marcador. A l'acabar el partit, Diego Campo demanava més als seus jugadors, tot i celebrar la victòria.
8: Des del primer dia de la Lliga. Així que la victòria sí, entenc la gent, entenc els jugadors, però per mi és més important seguir millorant, més que millorar, perquè els jugadors suposo, no?, que tots són conscients que saben negar una línia de passe, de que saben defensar el pick and roll. És l'execució de totes les situacions en equip durant molts minuts. És el que hem d'entendre, hem de fer.
7: Diumenge, a partir de les 12 del migdia, el Quinzanes Manresa visitarà la complicada pista del Reial Madrid. Serà el primer partit de Pedro Martínez, exentrenador manresà, a la banqueta blanca contra el conjunt vegenc.
0: Gràcies, Jordi. Tornant a la categoria femenina, ahir la penya va estrenar, en aquest cas a la Lliga Challenge, contra el Filial del València, va guanyar 101-71 en el primer partit que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. I encara en bàsquet, mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de tercera FEB, després que en la primera molts partits no es poguessin jugar també pel temporal. Sí que va poder jugar, per exemple, el Club Bàsquet Valls, que va perdre de forma contundent contra el Salou i que ara li toca visitar la pista del Ciutadella. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
9: Serà l'estrena del conjunt balear en Lliga per l'ajornament a causa dels aiguats del passat cap de setmana i també l'estrena a casa a la tercera FEB del conjunt balear, on es podria viure un gran ambient. Així valorava aquest enfrontament el tècnic del Club Bàsquet Valls, Miqui Larra.
10: Això, doncs, bueno, un equip poderós, un equip potent, un equip que a més tindrà molta il·lusió perquè, bueno, acaba de pujar de categoria, és el primer partit a casa seva i, bueno, i segur que voldran guanyar per començar a guanyar i començar a tenir victòries. A més,
9: els ballencs, per la seva banda, necessiten de les versions mostrades en el darrer partit d'Òscar Engomo i Guillem Fàbregas, màxims anotadors amb 16 punts, però que necessiten de més actors corals per tal d'oblidar la versió mostrada a partir del tercer període davant el Salou. El partit entre el Ciutadella i el Club Bàsquet Valls es disputarà aquest diumenge a les 5 de la tarda.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent el Palau al Dinamo de Bucarest. En la tercera jornada del grup E, els blaugranes que encara arrosseguen la dura derrota de la fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém, però ja toca passar pàgina. Així ho explicava el tècnic Carlos Ortega.
11: Jo crec que la millor manera, no? Tenim que estar llums i jugar i tractar de sacar el millor resultat possible, sense dubte, no? És un partit una altra vegada molt important per a nosaltres. Juguem a casa i hem de donar el millor de nosaltres. Qualsevol resultat normalment faig això. Si guanyem, si perdre, estem pendents de l'handbol i també de la situació emocional dels jugadors, sense dubte.
0: Avui a 3:45 del vespre al Palau Aquest Barça-Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina, pendent de la primera jornada, amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'han d'acabar de completar la fase de grups. A la final a 4 jugarà, recordem, del 17 i 18 d'octubre a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana femenina, ahir es va jugar ja un intrascendent Palau 5-Mataró 1. Les ballesanes que ja estan classificades per la final a 4, que juga aquest cap de setmana al pavelló Can Vedell de Bigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà al Bigues i Riells a la semifinal. A l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. Ràdio Vic, Pep Portet.
12: El Club Patí Voltregà prepara amb il·lusió la final a 4 de la Lliga Catalana Femenina. Les de Sant Hipòlit van acabar primeres a la fase de grups i dissabte s'enfrontaran al Cerdanyola en la primera semifinal. Les victòries davant l'Alpicat i el Manlleu a domicili i l'empat a casa amb el Vigues fan ser optimistes a les jugadores de Xevi Cabanes. Joana Comas, que dilluns va jugar a Manlleu després de perdre's els dos primers partits per lesió, defineix el sentiment blanc i blau respecte a la competició.
13: Per la final a 4 de la Lliga Catalana, la veritat que arribem amb molta ambició. Estem molt contentes de poder haver fet una fase de grups, crec que més que excel·lent i satisfactori. La veritat que ens han sortit molt bons partits. Sí que, bueno, vam tenir l'empat contra el Vigues, però ens va sortir un bon partit i això era el que volíem. I bé, ara toca Cerdanyola, que al final és un equip que és molt potent i ens costarà molt, però tot i així l'equip està supermotivat, en té moltes ganes i res, ja volem que arribi el dissabte per poder jugar i a veure si ens podem endur la victòria.
12: El Voltregà s'enfrontarà dissabte a les 9 del vespre al Cerdanyola. Abans, a les 7, Palau i Vigues disputaran la primera semifinal. Tota la competició es disputarà al pavelló de Can Vedell, a Vigues i Riells, i la final estarà prevista per diumenge a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Pep. I un parell de punts abans d'acabar. Tot a punt a Mollerussa perquè es disputi el 18 d'octubre la 38a edició de la Mitja Marató, que reunirà 750 participants. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
14: La cursa començarà a les 9 del matí des de la plaça de l'Esport, amb un recorregut que passarà per Mollerussa i pels termes municipals de Golmés i Vilanova de Bellpuig. La jornada comptarà amb 5 punts d'avituallament, música i servei de massatges a l'arribada, a més de les llebres per ajudar els corredors a mantenir els diferents ritmes. En parla la vicepresidenta de l'Associació Atlètica dels Xafatolls, Rosa Mateu.
15: La recollida de dorsals, això és important. La recollida podrà fer-se el dissabte a la tarda de les 5 a les 7 de la tarda i diumenge al matí abans de la cursa. Això serà el pavelló 11 de setembre. Mencionar els guanyadors de l'edició del 2025 del Campionat de Catalunya de mitges maratons, que en homes va ser el Ilyes Tunsi amb 1:06:10, i la dona Emma Carreres amb 1:22:05.
14: Els actes començaran dissabte amb un social run obert a tothom al Parc Municipal i diumenge els corredors que completin la prova en menys de 2 hores i mitja rebran una medalla commemorativa. La Mitja Marató de Mollerussa torna així a consolidar-se com una de les cites esportives més destacades de Ponent.
0: Gràcies, Míriam. Acabem amb voleibol perquè aquest cap de setmana tenim duel català a la Superliga Masculina 2 entre el Tarragona, Sant Pere i Sant Pau i el Barça. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
16: El Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau debuta aquest dissabte en Superliga 2 masculina. L'equip no va poder estrenar-se la setmana passada a Vigo pels problemes meteorològics que van impedir el desplaçament i arriba amb tota l'ambició al duel d'aquesta segona jornada davant el Barça. Els del barri tarragoní van jugar el darrer partit oficial davant els Laurana. Va ser en Lliga Catalana fa tan sols unes setmanes. Va acabar amb triomf dels barcelonins, però en un partit molt igualat. Ara, els de Vlados Tebovski volen aconseguir el primer triomf en Lliga. El tècnic assegura que serà un partit diferent i destaca el paper de l'afició cooperativista.
17: Ya hemos enfrentado un partido contra ellos, sabemos contra quién vamos a jugar, ya estamos preparando el video, scout y todo para estar bien en el partido. Va a ser un partido muy distinto del que hemos jugado en la final de la Liga Catalana, así que jugamos en casa, nuestra afición tiene que ser un jugador más para nosotros esta temporada y si queremos estar arriba en la clasificación, los partidos en casa los tenemos que sacar como sea.
16: El partit es disputarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló municipal de Sant Pere i Sant Pau.
0: Gràcies, Adrià. Fins aquí l'enjoc. Ens escoltem ben aviat.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dijous, 8 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 8 d'octubre, amb la mirada posada ja al cap de setmana, avui tindrem bàsquet, amb la prèvia de l'Espart Girona i del Cadí La Seu, que juguen avui la segona jornada de Lliga Femenina, amb vol, perquè torna la Champions. També avui al Palau Blaugrana, amb el Barça rebent el Dinamo de Bucarest, refent-se ja de la victòria, de la derrota dura de fa just una setmana contra el Vespre, amb el Mundial de Clubs a la final, i també waterpolo, perquè ahir el campió de la Champions, el Barceloneta, va començar amb victòria, treballada, patida, això sí, contra el Novi Beograd Serbi, 15-12. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport a casa nostra.

0: amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, aquest cap de setmana torna a la Lliga, la primera masculina.
1: Obre la 8a jornada aquest divendres el partit de l'Espanyol, que visita el camp del Màlaga amb l'objectiu de recuperar sensacions després de la dolorosa derrota contra l'Elche d'abans de l'aturada. Manolo González, que compareix aquest migdia a la prèvia, podria recuperar el capità Javi Puado després de 10 mesos de baixa per lesió.
0: Dissabte jugarà el Barça, que a poc va recuperant també els 17 internacionals que han anat aquestes setmanes amb les seves seleccions.
1: Hansi Flick espera poder comptar amb el porter Joan Garcia i també amb Rafinha, que se'n recuperen de lesions lleus. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe al Camp Nou.
0: Per cert, el club blaugrana que demà homenatjarà Pedro Rodríguez.
1: L'extrem canari va anunciar ahir la seva retirada als 39 anys. Pedro va debutar al Barça l'any 2008 amb Guardiola a la banqueta i es va acabar convertint en una peça clau d'aquell equip. Amb el club blaugrana va guanyar 3 Champions, 5 Lligues, 3 Copes del Rei, 3 Supercopes d'Europa i 4 espanyoles, a més de 2 Mundials de clubs. Al seu palmarès també hi ha una Premier, una Europa League amb el Chelsea i un Mundial i una Eurocopa amb la selecció espanyola. Després de passar també per la Roma i el Lazio, Pedro s'acomiadarà del futbol professional demà al matí en un acte al Camp Nou.
0: El seguirem i l'explicarem. Déu-n'hi-do el palmarès de Pedro Rodríguez, que s'acomiada, com dèiem, del futbol als 39 anys. I encara en futbol ja tenim els horaris oficials de la primera ronda de la Copa del Rei, amb en principi 8 equips catalans.
1: Dimarts 27 d'octubre jugaran 6 dels catalans. A les 6 de la tarda el Girona visitarà el camp del Quarter de la Tercera Federació. Una hora més tard, a les 7, l'Espanyol jugarà al camp del Sestao River, l'emblemàtic estadi de les Llanes, mentre que l'Europa jugarà també a l'Aragó contra el Calamotxa. A 8:15 tindrem el duel català entre Manresa i Sant Andreu. Dimecres 28 d'octubre, a les 7, el Sabadell jugarà al camp de l'Utebo, també aragonès, i el Reus Redís en rebrà el Baracaldo. Finalment, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre en cas de certificar la classificació.
0: Els Potaolava, recordem que tenen un 1-5 favorable en l'eliminatòria prèvia contra el Sant Rafel d'Eivissa i miraran de rematar la feina aquest diumenge al Sagnier. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits de 2 equips catalans.
1: L'Espart Girona buscarà la primera victòria del curs amb la visita d'un dels candidats al títol, el Palma, a Fontejau, a partir de les 8 del vespre. Una hora més tard, el Cadí La Seu també s'estrenarà a casa, en aquest cas contra el Leganés. Ahir la penya es va estrenar a la Lliga Femenina Challenge amb una clara victòria contra el filial del València, 101-71.
0: En un partit que no es va poder jugar el cap de setmana pels aiguats. I en categoria masculina, també en bàsquet, també ahir, el Kitchener Manresa va continuar amb la bona setmana per als equips catalans, de moment, en competició europea.
1: Després de les victòries del Girona i de la penya de dimarts, ahir el conjunt manresà va sumar el primer triomf del curs, en aquest cas en la segona jornada d'Eurocup. El conjunt del Bages es va reivindicar el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm per acabar guanyant 101-89 abans de viatjar cap a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez.
0: En handbol, el Barça reprèn avui la Champions masculina.
1: Els blaugranes se'n reben aquest vespre al Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. L'equip de Carlos Ortega buscarà un nou triomf a la màxima competició europea per deixar enrere la dura desfeta de fa 7 dies a la final del Mundial de Clubs contra el Veszprém. El partit començarà a 9:15 del vespre.
0: Amb waterpolo, el Barceloneta s'estrena amb una treballada victòria i a la Champions masculina.
1: Els mariners, que defensen el títol, no van tenir un bon inici en el primer partit contra el Novi Beograd, serbi, però van reaccionar a temps per acabar guanyant 15-12. L'equip de Fran Fernández és el líder del grup C, després que l'altre partit del grup entre dos equips croats se l'endués el Jandra Split, que va guanyar a la tanda de penals a l'Adost.
0: I també en waterpolo, un parell de resultats d'ahir a la quarta jornada de la Divisió Nord femenina.
1: Victòries clares del Terrassa, 7-17 a la piscina de l'Horta, i del Catalunya, 15-8 contra el Sant Andreu.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola femenina tanca la fase de grups del Mundial d'Assumpción al Paraguai amb una nova golejada.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes ha superat Suïssa per 0-6 aquesta matinada. Espanya espera rival per als quarts de final, que sortirà del duel entre Portugal i Colòmbia, que es juga avui. D'altra banda, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, també amb 7 catalanes, va golejar el Brasil per un contundent 0-19 i ja és a semifinals. També jugarà a les semifinals l'equip júnior masculí espanyol, que va superar per 2-0 a Colòmbia.
0: I més enllà del Mundial, també en hoquei patins, tanquem amb això, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un partit pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb 4 partits que han de definir els 4 equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre la final a 4 a Santa Perpètua de Mogoda. I a la Lliga Catalana Femenina ahir es va completar la fase de grups amb una intrascendent Palau 5 Mataró 1. Les vallesanes ja estaven classificades per a la final a 4 que es juga aquest cap de setmana al pavelló de Vigues i Riells. Precisament al Palau s'enfrontarà a semifinals el conjunt anfitrió, mentre que l'altre semi es veuran les cares, el Cerdanyola i el Voltregà.

0: I és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Carme, tindrem a l'Enjoc TV futbol, rugbi i natació.
1: Des de 8:45 del matí es podrà seguir en directe la Radical Swim 2026, la 17a edició de la travessia de Llafranc i Calella de Palafrugell, amb les seves tres distàncies, 2, 3 i mig i 7 quilòmetres. I ja a la tarda, el partit de la Unió Esportiva Santboiana de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina de Rugbi contra l'Iversus Liceu Francès Madrileny a les 4. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació masculina, amb l'enfrontament del grup 5 entre el Futbol Club L'Escala i la Unió Esportiva Vilassar de Mar.
0: I diumenge, més futbol i també hoquei patins.
1: A la 1 del migdia, a la xarxa Més es retransmetrà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hoquei Patins des del pavelló municipal de Can Vedell a Vigues i Riells. I a la tarda, l'habitual cita amb la Lliga Elit de Futbol a les 4 de la tarda amb el Sant Mauro Viladecans. I finalment, a les 6, nou duel català de la segona federació masculina de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el Terrassa Futbol Club, el municipal de la capital de la Garrotxa.

0: Dijous 8 d'octubre, 9 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Aquest cap de setmana torna a la Lliga a la primera divisió masculina després de més de 20 dies d'aturada pels partits de seleccions. A Can Barça ja van tornant esglaonadament els 17 internacionals. Els últims van fer-ho avui mateix els que van jugar dimarts, els 6 de la selecció espanyola, a més del porter croat Livakovic i l'anglès Gordon. Veurem si pot estar disponible per aquest dissabte tant Rafinha com el porter Joan Garcia, que ja no va anar amb la selecció espanyola. El Barça jugarà dissabte al Camp Nou contra el Getafe, o en una 8a jornada que obre demà el partit de l'Espanyol a la Rosaleda, del Camp del Màlaga. En una estona, de fet, encara està parlant a la prèvia Manolo González, en una estona escoltem el més destacat, però que aquestes setmanes d'aturada han servit també per reforçar com a mínim públicament la seva figura, tant des de la plantilla com des del club. En una entrevista al diari Esport publicada avui, el director esportiu Monchi va assegurar que no s'ha plantejat la seva institució i que no té cap ultimàtum pel partit d'aquest divendres.
1: Yo creo que adelantarnos los tiempos no tiene ningún sentido. Ya lo he dicho en otras entrevistas a día de hoy. Lo único que me preocupa es estar cerca del cuerpo técnico, de los jugadores, e intentar transmitirle tranquilidad, confianza y, evidentemente, buscar soluciones. Porque cuando las cosas no salen hay que cambiar algunas cosas y yo creo que todos son conscientes, los jugadores y el cuerpo técnico. Manolo González, desde que yo llegué aquí, la primera noche me senté con él, le transmití una confianza total en que quería que fuera el entrenador del proyecto que me habían dado la posibilidad de encabezar. No ha cambiado absolutamente nada.
0: Y a eso ha de responder avui Manolo González sobre la pressió que sent i la confiança del club.
2: Jo també et dic la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí. No t'he d'enganyar. No, et dic clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona. Crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
0: Un Manolo González que insistia en això, sobre el seu futur.
2: Que crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. També sé que el que et dic, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
0: Demà escoltarem el més destacat d'aquesta roda de premsa prèvia de Manolo González, més enllà d'això, sobre el partit, aquest Màlaga-Espanyol, demà a les 9, dissabte a 6:45, com dèiem, a jugarà el Barça-Getafe. I a la segona masculina, obre la jornada dissabte, 4:45, al partit del Sabadell a Ceuta. El tècnic del conjunt arlequinat Ferran Costa ha comparegut aquest matí a la roda de premsa prèvia i ha tornat a fer una crida per mantenir els peus a terra, malgrat el gran inici del seu equip.
3: El que hem de fer és anar-nos a anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret. Sabem que tenim ara dues sortides fora de casa, començant per la de Ceuta, que és un partit molt demandant i que hem de fer les coses molt bé perquè davant tenim un gran rival.
0: A banda de la logística del viatge, avui viatja el Sabadell cap a Xerès, on farà nit i jugarà, com dèiem, dissabte a Ceuta. També el Sabadell ha de solucionar un altre contratemps que ha tingut amb un virus que ha afectat diversos jugadors, tal com ha explicat avui també Ferran Costa. Aquest Ceuta-Sabadell, ja ho direm, dissabte a 4:45 de la tarda, el Girona tancarà la jornada dilluns 12 d'octubre a Tenerife, a les 9 del vespre, hora catalana. I més futbol, ja té hora i dia el partit de tornada a l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei del Prat, que no va poder jugar diumenge passat pel temporal. Aquest mateix diumenge a la tarda, que ve, els potolars rebran el Sagní, el Sant Rafel d'Ibiza amb un considerable avantatge de l'anada. Recordem que va guanyar 1-5. En cas de certificar la classificació, el Prat rebria l'Atlètic Club de Bilbao a la primera ronda de Copa el dijous 29 d'octubre a les 9 de la nit. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
4: L'Associació Esportiva de Prat ja sap quan podrà viure una de les nits més especials de la seva història. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha fet oficial aquest dimecres els horaris de la primera eliminatòria de la Copa del Rei i ha fixat el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre com el moment en què l'Atlètic Club visitarà el camp del vencedor de l'enfrontament entre l'Associació Esportiva de Prat i el Sant Rafel. Ara bé, perquè el cartell sigui definitivament Prat Atlètic, l'equip potolava encara haurà de completar la feina davant el conjunt eivissenc i ho farà amb una renda que convida l'optimisme nerviosisme. El Prat es va imposar, recordem, per 1-5 en el partit d'anada, un resultat que el deixa amb un peu i mig en aquesta primera ronda de la Copa. Si es confirma la classificació, el conjunt pretenc tindrà davant seu un dels grans noms del futbol estatal, el príncep de copes, l'Atlètic Club, que serà el rival en una eliminatòria a partit únic i el Sagnier.
0: Gràcies, Jonathan. En bàsquet, avui es completa la segona jornada de Lliga Femenina amb els partits dels dos equips catalans. Tots dos van començar perdent el cap de setmana passat, recordem, i avui buscaran el primer triomf a casa. Per ordre cronològic, avui juga l'Espart Girona, encara tocat per l'eliminació d'Eurolliga, i rep a un dels candidats a estar a la part alta, com a mínim, l'Azul Marino Palma de Mallorca, que acaba de pujar però té un dels pressupostos més alts de la categoria i una de les millors plantilles. Ahir a la prèvia, Roberto Diñiguez parlava d'estar junts en l'adversitat i que l'única fórmula és treballar.
5: Es trabajo, trabajo y trabajo. Y no hay otro camino, es que no hay más. El entrenador tiene que premiar el trabajo y convencerles de que la perseverancia da premio. Crear conexiones, relaciones, y en eso el tío más feliz del mundo porque es lo que me gusta. Entonces, hace falta tiempo, creo que en Estudiantes se vio minutos buenos, minutos malos, los malos son muy malos, los buenos creo que mejoramos, y a seguir mejorando un poquito con el trabajo que hemos hecho semanal, que estoy convencido que las cosas van a ir saliendo. Tenemos dos partidos muy duros, quizá no los más adecuados, pero oye, es lo que hay, este es el calendario y ya por ello.
0: Un Roberto Íñiguez que també em va dir alguna de les seves ahir a la prèvia, com per exemple aquesta expressió per explicar com se sentia quan perdia.
5: Yo he renunciado a muchas cosas, y la gente aquí lo sabe, por ayudar al club, por tal. Y ahora lo que tengo que dar es lo mejor de mí mismo. También os digo una cosa. Yo soy raro, soy un tío raro, porque en las victorias soy jodido de llevar. En las derrotas me pongo cachondo, porque son retos que ya necesito en mi vida, ¿no? Cerca de 60 años. Entonces a mí perder me fastidia la noche, pero al día siguiente estoy hot. Esto es lo que te gusta. Ahora te necesitan y ahora tienes que ser el entrenador que tienes que ser.
0: Aquest vespre a les 8 a Fontejau, aquest Espart Girona, Azul Marino, Mallorca, Palma. Una hora més tard s'estrenarà al Cadí la Seu, també a casa, al Palau d'Esports. Després de perdre la setmana passada a Salamanca, les usellenques reben aquest vespre un Leganés que ve de guanyar en el primer partit al Jairis de Bernat Canut. La prèvia és de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
6: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Menys Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
7: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
6: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada, l'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangar amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
0: Gràcies, Joan Ignasi. Avui a les 9 començarà aquest Cadí la Seu Leganés. D'altra banda, en categoria masculina, continua la bona setmana pels equips catalans a Europa. Si dimarts guanyaven Girona i Penya, ahir va fer el Quetzanàs Manresa, que va sumar el primer triomf del curs, el Nou Congost contra el Ratio Farm Ulm, en partit d'Eurocup, 101-89. Abans de viatjar, per cert, a la capital espanyola per enfrontar-se diumenge al Madrid de Pedro Martínez. I tornant a la categoria femenina, per cert, la Penya es va estrenar ahir apallissant el filial del València 101-71 en el primer partit de Lliga Challenge que no s'havia pogut jugar el cap de setmana pels aiguats. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
8: Bon dia. Un segon quart antològic va portar el Joventut a debutar amb victòria a la Lliga Challenge contra el filial del València per 101-71. El parcial en aquest segon quart va ser de 36-17, el detonant per destrossar el partit, i la diferència va créixer fins als 34 amb el 81-47. Rose, Pinto i Acullo, les tres pivots, es van combinar per anotar 52 punts entre les tres. El Joventut va castigar la inexperiència del València i va agafar una renda definitiva ben ràpid amb el 53-39, i el partit ja no va tenir història. La mongatina Irene Broncano del València va signar un gran partit, tot i la derrota, amb 16 punts. Escoltem la jugadora de la Penya, Paula Sarabia, al postpartit, destacant l'explosió anotadora al segon quart.
9: Somos una apisonadora, o sea, es que salimos, cada 3 minutos hay una nueva y damos el 100%, y bueno, al final es la idea que quiere Fabián. Al final, para jugar a este ritmo tenemos que rotar todas mucho, porque si no vas con el agua al cuello a los 3 minutos.
8: El proper partit de la Penya serà diumenge a 2:15 del migdia a la pista de l'Unicaja.
0: Gràcies, Ramon. I un últim punt de bàsquet, mirant ja el cap de setmana, s'ha de disputar la segona jornada de la tercera FED, després que en la primera molts partits partits no es poguessin jugar pel temporal tampoc. S'estrenarà, per exemple, el CBT, el Club Bàsquet Tarragona, que aquest dissabte rep el quart de Huerva Aragonès. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
10: El Club Bàsquet Tarragona estrena aquest cap de setmana la temporada al pavelló del Serrallo després que el partit de la primera jornada contra el Tecla Sala s'ajornés per les pluges i les alertes meteorològiques. El conjunt tarragoní arriba, per tant, al seu debut amb ganes de començar el curs amb una victòria davant la seva afició. L'equip ha completat un mes de pretemporada en què ha pogut preparar el debut i arriba al partit amb tota la plantilla disponible. Els jugadors que havien arrossegat molèsties durant les darreres setmanes ja s'han reincorporat als entrenaments amb normalitat. Un dels capitans del CBT, Adrià Duc, destaca les bones sensacions amb què l'equip arriba al debut i les ganes de posar en pràctica la feina acumulada durant la pretemporada.
11: Nosaltres també arribem en un bon moment, tot i no haver pogut jugar la setmana passada, però estem en un bon moment de forma, hem fet una bona pretemporada, hem competit tots els partits, arribem amb la plantilla al complet i amb moltes, moltes ganes d'omplir el Serrallo i aconseguir la primera victòria de la temporada.
10: El rival serà el quart de Huerva, que sí que va poder disputar la primera jornada i va començar la competició amb una victòria contra l'Inca. Els aragonesos es caracteritzen per un joc intens, amb pressió a tota pista i molta capacitat per córrer. El conjunt tarragoní afronta així el primer partit oficial del curs amb l'objectiu de mantenir les bones sensacions de la campanya passada i mirar cap a la part alta de la classificació. El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al pavelló del Serrallo.
0: Gràcies, Adrià. En vol, el Barça reprèn avui la Champions masculina, rebent el Palau al Dinamo de Bucarest en la tercera jornada del grup E. Els blaugranes encara arrosseguen la dura derrota de fa una setmana a la final del Mundial de Clubs contra el Vesprem, però ja toca passar pàgina. En parlava així el tècnic Carlos Ortega.
12: No, yo creo que somos humanos y lo que no era normal es las 65 victorias consecutivas que habíamos tenido antes. La derrota estaba por llegar. Lo que más ha dolido ha sido quizás cómo fue, ¿no? Que no hubo prácticamente partido, ¿no? Eso es lo, desde el punto de vista técnico, lo que más ha sorprendido, ¿no? Pero hay que pasar página y tenemos que levantarnos y olvidarlo porque seguro que llegará alguna derrota más, ¿eh? Seguro.
0: Un Ortega acá sobre el rival de Guía que tiene modo Bucarest, deía això.
12: Es un equipo con mucho peso en el 6-0, muchos kilos, contundente, el centro de la defensa quizá es creíble, con jugadores bastante conocidos, algunos porque no hemos enfrentado con ellos, o porque han jugado en la Liga Española, o incluso han jugado con nosotros, como el caso de Daniel Algaro. Yo creo que es un equipo que si le va bien las cosas de principio, te puede hacer mucho partido. Si somos capaces de tomar las riendas del partido pronto, pues quizás lo podemos poner de nuestra cara, ¿eh? Viene de una derrota también dolorosa de ellos en su liga doméstica, pero es un rival que tiene jugadores de entidad, sin duda, ¿no?
0: I també compareixia ahir a la prèvia un dels pesos pesants d'aquest vestidor, el pivot Luis Frade, portuguès, assegurant que la clau era recuperar la defensa.
13: Eso es lo que nos estamos enfocando ahora mismo. Creo que tenemos que volver a esas buenas prácticas defensivas que siempre tuvimos y que ahora quizás estamos un punto abajo. Obviamente es una temporada muy larga y esperemos que todo lo malo haya salido ya y que empecemos ya otra vez en una línea ascendente. Somos todos más que profesionales, ya sabemos lo que toca. Ha sido un partido muy duro para nosotros, perder de tantos contra un muy buen equipo, ¿eh? No estamos hablando de un equipo cualquiera. Ellos han hecho un partidazo, nosotros nos tuvimos así también. Y bueno, ya está. Ahora mismo esperemos que sea la única derrota de l'any.
0: Avui a 8:45 del vespre al Palau, aquest Barça Dinamo de Bucarest. I en hoquei patins, ahir es va disputar un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada amb victòria de l'Igualada a les Comes 5-3 contra el Pons Lleida. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
14: A les Comes, la llauna la va obrir Cardil de l'Igualada al minut 8, amb un home menys el Pons Lleida va poder empatar el marcador amb el gol d'Ortigosa al minut 21. Abans del descans, però l'Igualada va tornar a posar-se per davant en el marcador amb un nou gol de Cardil. Les faltes directes van ser força protagonistes a la segona meitat. Al minut 3 hi va haver gols pels dos equips. Ruano, de l'equip local, posava el 3-1 i Darío Jiménez el 3-2. Aquest resultat es va mantenir dos minuts abans del nou gol de Ruano. El Pons Lleida no va llançar la tovallola i Badia va col·locar el 4-3, faltant 10 minuts. Riba situava el definitiu 5-3. A partir d'aquí, tot i viure diverses faltes directes cadascun d'ells, el marcador no es va tornar a moure. Tot i la derrota, el tècnic del Pons Lleida, Carlos Cortijo, parlava d'una millora de la imatge de l'equip respecte a l'anterior partit.
15: Bueno, hemos dado un paso hacia adelante respecto al varapalo que nos llevamos en allí en San Sadurní. Creo que hemos hecho cosas buenas, pero a este nivel insuficiente. Creo que hemos hecho una primera parte bastante completa defensivamente, pero insuficiente. Nos hemos ido con dos goles encajados. La segunda parte creo que hemos hecho también un partido correcto, hemos tirado bastante en más contras, hemos corrido más en la transición, pero insuficiente. Contra equipos d'este nivell, pues todos los errores penalizan.
14: Si bé cert que el Pons Lleida no té cap altre mistós marcat al seu calendari abans de l'inici de l'Hockey Lliga l'1 de novembre, el club llista no descarta tancar algun partit que permeti continuar millorant els conceptes d'aquest nou Pons Lleida.
0: Gràcies, Sergi. Aquest cap de setmana s'acabarà de completar la fase de grups amb quatre partits que han de definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a la final a 4, Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina ja estan definits aquests quatre equips. Ahir es va completar la fase de grups amb un intrascendent Palau 5, Mataró 1. Les vallesanes ja estan classificades per aquesta final a 4 que juga aquest cap de setmana al pavelló de Can Vedell de Vigues i Riells. Precisament el Palau s'enfrontarà contra l'anfitrió el Vigues i a l'altre es veuran les cares Cerdanyola i Voltregà. I un apunt abans d'acabar, parlem d'hoquei subaquàtic, un esport minoritari que es manté a l'escala amb les anxovetes que es reuneixen cada divendres a la piscina municipal i que busquen nous jugadors. Ràdio L'Escala, Ivan García.
16: En un context nacional com és aquest, l'hoquei subaquàtic compta amb pocs adeptes i les anxovetes de l'escala resisteixen amb força. El grup s'alça com l'únic referent d'aquesta disciplina a la província de Girona i és un dels dos únics que es mantenen en actiu a Catalunya, compartint mapa exclusivament amb un equip de Barcelona. Fa més de 15 anys que aquest esport existeix a l'escala. És capitanejat per Boris Weissmann.
17: Penseu que aquí a l'escala som els únics de la província de Girona. A Catalunya només som dos equips, una a Barcelona i nosaltres, i a Espanya n'hi ha molt pocs equips. El que realment tenim aquí una raresa, un lloc únic on entrenar aquest esport.
16: L'hoquei subaquàtic, que és una de les seccions del Club Natació L'Escala Empúries, es practica cada divendres del vespre a la piscina municipal. En aquests moments, l'equip està buscant nous jugadors i jugadores per consolidar el projecte.
17: Els antics jugadors ja tenen un nivell, ja tenen una edat, i tenen en el resultat un bon nivell. Aquest any jo penso que és un any madur perquè entrin nous jugadors i s'aprofitin del nivell que m'ha assolit a les anxovetes. Recordeu, els divendres al vespre estarem aquí fent un esport en el qual fem natació amb aletes, fem apnea, fem esport d'equip, en coordinar-nos sota l'aigua sense parlar, i és un esport molt actiu i molt complet.
16: Per aquells que busquin un esport diferent que posi a prova el cos i la ment a través de l'apnea, l'activitat física i la coordinació col·lectiva, les portes de la piscina municipal estan obertes cada divendres.
0: Gràcies, Ivan, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González. L'Aiman Trique, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
18: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensa que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que arriben just l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà del 13 i el 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins a aquesta nit i matinada. Serà sobretot al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat. Pendent, doncs, de la previsió del nostre meteoròleg, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa?
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals.

0: pluja.
1: L'R2 Nord i l'R11, volíem dir, encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centra la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus, fora de les fronteres, mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla, Joan Barberà.
2: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que més preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques del CIS, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Més detalls d'aquest baròmetre del CIS. Carina Bellver, bon dia.
4: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat Decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que més ens arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
1: Com era d'esperar, la veu aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ha considerat tot plegat una manipulació emocional.
5: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
1: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
6: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
0: I mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill per tal de no perdre casa seva. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
7: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
8: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no? D'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
7: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments d'enguany. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda per l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs, molt sovint, doncs, amb vergonya, i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però si hi ha incidències a la tarda, es rebaixaria el nivell d'alerta. Si no hi ha incidències a la tarda, volem dir. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Avui el que estem en estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
0: Tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. Desprotegits i indefensos, així s'han mostrat els veïns i veïnes del Pla d'Illes del Dover després de les pluges intenses que van caure dimarts a la comarca del Baix Ebre. De fet, asseguren que els bombers van tenir molts problemes per poder accedir a les finques, ja que els camins estan en molt mal estat. 21 Ebre, Aleida Baz.
14: La presidenta de l'Associació de Veïns, Begoña Tafalla, assegura que els aiguats del passat dimarts a la tarda han tornat a evidenciar un problema que denuncien fa anys.
15: Des de fa temps ja ens estem queixant de que els camins que no estan bé i el que s'ha de fer és arreglar, perquè aquesta gent mateix, ahir mateix, ni podien entrar ni podien sortir.
14: És el cas de Noelia Benet o Maria Pilar Mauri, veïnes d'aquest nucli disseminat.
16: M'ha atemoritzat perquè l'aigua va ser monumental en molt poca estona i no tenim accés a entrar i sortir de casa degut al camí com el tenim i llavors bueno, tenia que avisar els bombers per a veure si ens podien ajudar.
17: És molt difícil, no pots comunicar-te damunt. Estem quasi incomunicats perquè estem bastant allunt de la urbanització i bueno, malament perquè no saps com comunicar-te amb els altres.
14: Per tot, asseguren estar desprotegides i indefenses davant d'aquests episodis de pluges torrencials.
0: Dificultats que s'arrosseguen també encara pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa de les pluges, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts de mitjana.
1: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granolles Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar a la convocatòria de vaga general el proper 11 de novembre. La seva portaveu, Ana Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
18: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
1: Avui, l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de dues setmanes tancada pel despreniment d'una part del fals sostre del vestíbul.
0: I encara sobre mobilitat i Barcelona, esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga dels conductors d'autobusos. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit i fins a la fi del servei.
1: La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
19: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter en un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los dos días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos dos días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
1: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
3: Notícies en xarxa.
0: Atenció a la recerca que estan fent la Universitat de Lleida i l'IRTA, que investiguen si l'epigenètica pot ajudar a identificar els porcs més resistents a l'estrès ambiental i a les malalties. El projecte, que du per nom EpiHealth, s'ha presentat aquest matí en una nova sessió del cicle Breakfast for Inno, UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
20: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Julià Quis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
21: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
20: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció en Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: Anem ara cap a les comarques del Tarragonès. Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila, amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permetran rebaixar la factura de la llum tant d'habitatges particulars com de diversos equipaments municipals. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
2: Les llars que ja estan consumint energia solar de les instal·lacions de l'escola a la Portalada d'Altafulla són una quarantena, ubicades al centre i al nucli històric, on no està permès instal·lar plaques per la protecció dels edificis. Igualment, les beneficiàries són majoritàriament famílies que presenten una situació socioeconòmica desafavorida. La alcaldessa d'Altafulla, Abla Muntades, destaca que aquestes famílies podran veure sobre paper i a través d'una aplicació mòbil quin és el seu consum i gestionar l'ús que fan dels quilowatts compartits.
4: En les properes factures ja començaran a veure com la seva distribuïdora doncs, té en compte aquest quilowatt o mig quilowatt que tenen d'autoconsum. I això, farem una reunió per informar-los bé d'això de l'aplicació i també de com llegir la nova factura. Segurament serà a finals de novembre.
2: L'autoconsum en aquesta nova comunitat energètica no és exclusió dels veïns, ja que la mateixa escola on s'ubiquen les plaques se servirà d'aquesta energia verda i encara n'hi haurà per repartir una part entre l'altra escola de la vila, la seu de l'Ajuntament, el camp de futbol i el pavelló poliesportiu.
0: A les comarques de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
22: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
23: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
22: L'alcalde d'Olot diu que independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I repassem altres notícies d'avui. La Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR.
1: Es tracta dels 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. En un informe, el Ministeri Fiscal ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala l'aplicació de l'amnistia als acusats.
0: Desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna a d'altres bandes criminals a Barcelona i Lleida.
1: L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com a Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a la de Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
0: És moment per a la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'operador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
25: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
24: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Girona, aquest mes de novembre, el cicle Concerts a Cegues tornarà a portar concerts sorpresa a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes. Girona FM, Natàlia Bonjoc.
26: Els concerts a Cegues tornen aquest mes de novembre a Girona amb 19 concerts sorpresa en 11 ubicacions diferents a la ciutat. Són actuacions de petit format, amb entre 20 i 50 espectadors, Sense escenari ni equip de so, i on el públic no sap quin artista escoltarà fins al mateix moment del concert. Amb la sorpresa com a element principal, la fórmula, que arriba ja a la seva 8a edició, manté una essència que l'ha convertit en un cicle de referència, esgotant l'any passat totes les entrades en poc més de 48 hores. Ens en parla Pau Planes, director artístic dels Concerts a Cegues.
5: Aquests dies previs als Concerts a Cegues rebem trucades d'amics, de coneguts, tothom a... Ostres, qui hi ha, qui hi ha? Però també és veritat que els últims anys potser ens passa una mica menys, perquè crec que la gent entén que vol venir sense saber qui hi ha.
26: Al llarg de les 7 edicions, 60 artistes han passat pel cicle, amb noms de referència com la Ludwig van, Judith Nederman, Xavi Sarrià o Alosa. Les entrades pel públic general es posen a la venda a les 7 del vespre.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
1: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destacava la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen en un diàleg joganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i el de la plantilla.
6: Bon dia, Marta. Demà torna a la Lliga de Primera de Futbol després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions. I qui juga demà és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives, l'entrenador blanquiblau Manolo González no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a terres andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta. L'entrenador català ha estat molt clar.
7: El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. Llavors jo no tinc ni puta idea del que passarà, però realment no ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també, perquè torno a dir el de sempre, si els jugadors no confien, no foto res aquí. Jo vaig dir, quan vaig pujar al primer equip, la primera cosa que vaig dir va ser, quan la primera setmana vaig estar, vaig veure la cara dels jugadors als entrenaments, si confiaven en el que fèiem o no, i si els jugadors no haguessin confiat, i tenia que haver dit, bajar-me al filial otra vez i ja està. Jo a dia d'avui no sento això. Entenc el debat, però tampoc... Torno a dir el mateix de sempre. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo.
6: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha iniciat el llarg viatge cap a Ceuta. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
8: El que hem de fer és anar a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
6: Les declaracions, les paraules del tècnic del Centre d'Esports Sabadell, Ferran Costa, un conjunt a l'Arlequinat que juga dissabte a l'Alfonso Morube de Ceuta i ara mateix també pendent de diversos jugadors que pateixen un virus. A la Lliga Femenina de Bàsquet destaquem avui segona jornada. L'Espar Girona rep la visita del Mallorca Palma a Fontejau a les 8 del vespre després de quedar fora de l'Eurolliga i de perdre la pista de l'Estudiantes a la primera jornada. També juga avui el Cadí La Seu que rep la visita del Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató que enguany arriba a la seva 38a edició amb més participació. La prova se celebrarà diumenge 18 d'octubre, reunirà 750 atletes. Destaquem també que el Barça torna a jugar a la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa.
2: 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop del 80% dels espanyols defensen que l'Estat intervingui en el mercat per garantir l'accés a l'habitatge. Ho apunta una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, segons la qual pràcticament tots els espanyols, 9 de cada 10, reclamen més habitatge públic. Són dades que més arriben l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, convertida ja en símbol de la lluita per l'habitatge digne i que també ha tingut impacte en la precampanya electoral. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
2: Recordatòria que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda.
0: És dijous 8 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses. Sònia Kerr.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda en l'alimentació. El president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
5: El problema de l'habitatge i el problema de l'alimentació són dos problemes reals que sent cada una de les famílies. I la crida que fem en aquest gran recapte és de mobilització i de solidaritat amb totes aquestes persones que ho estan passant molt malament.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada al litoral de Barcelona i Girona. També està activada la prealerta del pla Bencat, pendent doncs de la previsió del nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments tenim variabilitat segons la comarca i la població. Mentre a gran part de Lleida i Tarragona el sol és present i el vent hi bufa amb ganes, a les comarques de Barcelona i sobretot les de Girona el temps està molt més carregat, cobert el cel fins i tot, i amb aquestes pluges que en alguns moments cauen amb força intensitat. Per exemple, el Gironès, el Baix Empordà, també l'Alt Maresme, la Selva i en alguns indrets de la Baixa Garrotxa o de l'Alt Empordà. Ara bé, al llarg d'aquestes immediates hores, el vent de tramuntana s'instal·larà també cap a gran part de l'Empordà i això anirà fent neteja del cel, també a gran part del Pirineu gironí. Al Pirineu de Lleida, en canvi, núvols arrapats que aniran deixant alguna nevada cap als 1.800 metres de cota, especialment a la Vall d'Aran. I els ruixats més intensos durant la tarda i el vespre es desplaçaran al Vallès Oriental, al Maresme, al Barcelonès i al Delta del Llobregat. Aquí, fins i tot, amb algun aiguat, especialment quan es faci de nit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Nova jornada de retards i problemes a Rodalí. És la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja.
4: L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que a d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
0: En cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
4: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà a Flandes.
0: Als esports, el tècnic de l'Espanyol Manolo González es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla, Joan Barberà.
7: Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González se sent qüestionat. No se sent qüestionat i no creu que el partit de demà contra el Màlaga sigui un duel decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer d'habitatge a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
0: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. La defunció ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat, i també a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
9: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars, i un recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i també a la plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball.
0: I tot això mentre al carrer segueixen els intents de desnonament. Avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon d'aquesta setmana, però finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill. Ràdio Sant Cugat, Sara Vella.
10: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Media considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
11: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
10: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
0: I atenció, perquè el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments. Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però a qui l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida també a participar i busca 17.000 voluntaris. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia. Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
13: El
5: 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
13: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades, doncs, tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
12: El Gran Recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats, com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
0: Es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de pluges fortes fins aquesta nit i matinada, litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona. Però si no hi ha incidències, a la tarda rebaixarà el nivell d'alerta. També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del Servei Meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de pluja forta. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Masramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
15: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
14: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers durant la nit han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir per tal d'evitar que el centre pogués quedar aïllat. El telèfon d'emergència 112 ha rebut des de dimarts al migdia fins avui a les 12, és a dir, en aquestes 48 hores, un total de 921 trucades.
0: Dificultats que encara s'arrosseguen també pel que fa a la mobilitat. Avui, nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen el servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies s'han registrat retards d'uns 30 minuts.
4: A l'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat en declaracions a la xarxa que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències.
16: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses.
4: Avui l'estació de Rodalies de Fabra i Puig ha tornat a obrir portes després de més de 2 setmanes tancada pel despreniment, en aquest cas, d'una part del fals sostre del vestíbul.
0: I problemes de mobilitat també a la ciutat de Barcelona, ja que hi ha hagut esperes de fins a 40 minuts aquest matí a causa de la vaga parcial de conductors d'autobusos de TMB. Els sindicats asseguren que l'aturada ha tingut un seguiment del 100%. Els serveis mínims són del 40% i les franges horàries afectades són de 9 a 11 del matí, de 7 a 9 del vespre i a partir de les 11 de la nit fins a la finalització del servei.
4: La principal reclamació dels conductors dels busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen 2 dies seguits de festa. Jordi Muñoz és secretari general de Transports de Barcelona del sindicat UGT.
17: Estem reivindicant el tema de les 35 hores i el tema del calendari de descans. Queremos hacer las 35 horas en días efectivos, meter un calendario de enero a diciembre y que esos días queden reflejados en nuestro calendario. El tema de los calendarios es un tema de una sentencia judicial en la cual la empresa tiene que aplicar los 2 días consecutivos. Es un tema de PRL, por lo tanto, es un tema de descanso. No tenemos 2 días consecutivos. Por eso tanta la reivindicación con el tema de los calendarios.
4: La tongada d'aturades de l'octubre arriba després de la protesta que els conductors van fer el passat mes de setembre i que no va servir per avançar en la negociació amb la direcció de l'empresa.
0: I encara en relació a les emergències, Protecció Civil ha decidit activar les 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre. Prèviament enviarà l'activació d'un SOS alerta a la ciutadania.
4: Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya. Això amb l'objectiu que la població es consensi, que s'ha de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament i l'estat de manteniment del sistema dels dispositius i els enviaments SOS alert. Els municipis afectats directament amb sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Són 3:15. La vicepresidenta i ministra de Treball del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat fa pocs minuts que el govern apujarà el salari mínim interprofessional al mes de novembre.
18: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: No ha detallat en quin percentatge s'apujarà. S'haurà de determinar a la mesa, amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
0: Doncs encara sobre el sector laboral, avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat intenten trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral. És una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte les empreses de la comarca amb persones que busquen feina i a qui normalment els costa trobar oportunitats. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
19: La trobada vol saltar-se les barreres que normalment separen les empreses dels candidats, que en aquest cas són persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat. I com si fossin cites ràpides, cada participant pot fer entrevistes curtes per presentar-se a noves oportunitats laborals. La responsable de formació i inserció de la Fundació Empans, Imma Pallarès, creu que tothom en surt beneficiat.
20: Per moltes d'elles és una, a vegades, l'única o la porta, no?, de l'oportunitat, perquè són perfils que moltes vegades amb un currículum no passen més enllà ni tenen l'oportunitat d'una entrevista. Aquest contacte humà és un win-win i al final són empreses que busquen perfils i coneixen a persones doncs, que els hi poden cobrir aquesta necessitat. No?
19: És una iniciativa que ja es va fer l'any passat i que sembla que aquest any tornarà a ser un èxit. Han aconseguit un ple de participació i esperen que alguns aspirants surtin ja de la trobada amb algun contracte sota el braç o, si més no, amb la perspectiva de fer una altra entrevista. En total, aquesta nova edició hi han participat més de 200 persones i 20 empreses.
0: Reduir l'estrès dels porcs i fer-los més resistents a les onades de calor o a les malalties respiratòries. Aquest és l'objectiu d'una investigació liderada per la Universitat de Lleida i l'IRTA. S'ha presentat avui i vol donar resposta a una de les principals preocupacions del sector de la producció porcina. Ho ha ullat de ràdio, Judit Castellà.
21: L'objectiu és identificar marques epigenètiques que puguin estar relacionades amb la resiliència dels animals, és a dir, amb la seva capacitat per mantenir el seu rendiment davant de situacions sobrevingudes que poden afectar-los. La resiliència és un factor d'interès creixent en la producció porcina, ja que alguns animals són capaços, de manera natural, de mantenir millor el seu rendiment davant de situacions adverses. Iuliakis Ramayo és investigador en biologia computacional de l'IRTA.
22: I la idea és utilitzar aquests biomarcadors para lograr traducir esto a la empresa, por ejemplo, y tener animales que sean más resilientes frente a los retos, al estrés, por ejemplo, que enfrentan cada día en granja, y también entender mejor la respuesta individual de cada uno de ellos a los diferentes factores estresantes que enfrentan durante la vida.
21: El projecte analitza dues poblacions de porcs de raça Duroc proporcionades per Selecció Bataller, empresa que també participa en la iniciativa i que s'exposen a diferents situacions d'estrès.
0: De les comarques del Segrià a les de Girona, l'alcalde d'Olot, a la Garrotxa, reclama que la construcció de la variant comenci el més aviat possible, digui el que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat de 40.000 habitants no pot esperar més i necessita aquesta carretera. Olot FM, Gerard Puigdemont.
23: Des de l'Ajuntament d'Olot els preocupen els tres contenciosos administratius presentats contra la Generalitat pel projecte de variant. Agustí Arbós és l'alcalde.
24: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
23: L'alcalde d'Olot diu que, independentment del que decideixi la justícia, les obres al tram d'Olot han de començar tant sí com no. Entén que aquells qui no volen la variant intentin defensar els interessos, però diu que és inadmissible que la qüestió de la variant s'allargui en el temps i la capital de la Garrotxa no compti amb una infraestructura com aquesta.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un quart implicat en el tiroteig a dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa.
4: L'arrest va tenir lloc ahir la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar el sospitós que tenia pendent una ordre de detenció dels Mossos d'Esquadra. Aquesta és la quarta persona detinguda per la seva presumpta vinculació amb els fets.
0: Investigant una sala, un camió que ha deixat ferits lleus dos agents de la policia local de Granollers.
4: Els fets han passat de matinada a la carretera de Montmeló, al terme municipal de Granollers. Segons un avís al 112, un grup de persones havia forçat un camió estacionat al polígon de Can Gordi i estava robant la mercaderia. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia local, que s'ha presentat al lloc dels fets i han fugit.
0: És moment per la cultura. La participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany, el focus fora de les fronteres mirarà cap a Flandes. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La Fira Mediterrània dona visibilitat a les propostes artístiques que utilitzen la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Enguany, la trobada vol potenciar la participació ciutadana tant a l'associacionisme com als espais per cantar i ballar. La Fira presenta 85 propostes, el 60% amb caràcter d'estrena i més de la meitat provinents de Catalunya. Destaca, com ha explicat el director artístic Jordi Foses, la participació de projectes de l'Obrador d'Arrel, el programa que dona suport a artistes que exploren nous camins en la cultura popular.
3: Volem que les arts d'arrel no estigui només en espais que ens dediquem o especialitzats, sinó que també estigui pues, per tots els equipaments i per tots els festivals del país, i actualment ja hi ha més d'un centenar de festivals i equipaments doncs, que estan donant suport a tots aquests artistes, no? I impacta la programació de la fira, perquè més d'una quarta part de la programació d'enguany pues, ha tingut el recolzament i l'acompanyament d'aquest obrador.
2: La tradicional mirada internacional enguany es fixa en la regió belga de Flandes, amb 5 propostes artístiques que van des de la música, el ball folk i el circ.
0: A Sitges, el Festival de Cinema s'inaugura oficialment aquest vespre, però la localitat ja vibra amb la 59a edició, una més internacional que mai per la presència aquests dies d'estrelles com Peter Jackson, Danny DeVito o Alejandro Amenábar. Canal Blau, Carla Lanuza.
6: Father Joe i Her Private Hell han estat les primeres pel·lícules que s'han pogut veure avui a la Sala Tramuntana de l'Hotel Malià i al Cinema Prado de Sitges, respectivament, en les sessions matinals de 8:45 del matí. Durant tot el matí s'han vist arribar nombrosos convidats, entre els que figuren directors com Peter Jackson, Casey Affleck o Alejandro Amenábar. També les primeres cues d'assistents i visitants, com la Blanca, que ve des de Zaragoza per viure per primera vegada al Festival de Sitges.
7: Estamos alojadas en Vilanova porque hemos venido a pasar un 10 días de vacación y teníamos específico interés, mucho interés en venir al Festival de Cine de aquí, y entonces hemos sacado dos entradas para hoy. Y muy bien, vamos ya, nos hemos comprado el merchandising y todo porque llevamos años como queriendo venir y nunca se daban las circunstancias.
6: El Festival de Sitges tornarà a comptar enguany amb 5 sales de projecció, una zona especialitzada en indústria i l'àrea King Kong, amb una 80ena d'activitats paral·leles. Aquesta tarda a 8:45 es farà la gala inaugural oficial, amb la projecció del curtmetratge Homing, produït per J.A. Bayona, i l'estrena mundial de la pel·lícula Found Alive.
0: I encara en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir aquest guardó.
0: I arriben els esports. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i la de la plantilla.
8: Bon dia, Marta. Doncs demà torna la Lliga de Primera, després de dues setmanes sense competició per l'aturada de seleccions, i qui juga és l'Espanyol. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, l'entrenador blanquiblau, Manolo González, no se sent qüestionat i no creu que el duel contra el Màlaga a Terres Andaluses sigui decisiu per la seva continuïtat a la banqueta.
25: Jo també et diré la veritat, des que vaig pujar al primer equip mai he estat tranquil aquí.
5: no t'he enganyat. No, dic, clar, potser el tram de la primera volta de l'any passat és quan he estat més tranquil amb el que es refereix al soroll de fora, eh? Amb el que és amb el director esportiu la relació és bona, crec que, bueno, al final, que una persona com Monchi, amb la trajectòria que té, que et veu treballar el dia a dia, pues confiï, pues, bueno, penso que és important, que li estic agraït i li dono molt de valor també per venir de la persona que d'aquí ve.
8: A segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha iniciat avui el llarg viatge cap a Ceuta. L'expedició és la quinada, s'ha topat però amb un nou contratemps abans del partit de dissabte a l'Alfonso Morubé. Part de la plantilla, alguns jugadors pateixen un virus. Escoltem Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parlant clarament de l'objectiu.
9: El que hem de fer és anar-nos a dormir tots amb el paperet dels 50 punts allà a la tauleta de nit i intentar, doncs, anar sumant cada setmana per anar restant dels que ens queden per fer i aconseguir-ho el més ràpid possible. Aquest ha de ser el primer que hem de tenir tots entre sella i sella, i no pensar-nos de sobte que som els més guapos de la classe i que hem de guanyar cada setmana per decret.
8: El centre d'esport Sabadell que ha jugat dissabte contra el Ceuta. La Lliga Femenina de Bàsquet, avui segona jornada, l'Espart Girona rep la visita del Mallorca-Palma a Fontejau a partir de les 8 del vespre, després de quedar fora de l'Eurolliga i perdre la pista de l'Estudiantes en la primera jornada. També juga avui el Cadí-la-Seu, també va perdre en l'estrena de la competició. Avui rep el Leganés a les 9 del vespre a la Seu d'Urgell. Destaquem que Mollerussa ho té tot a punt per acollir una nova edició de la mitja marató. S'ha fet la presentació oficial de la 38a edició, que tindrà lloc el 18 d'octubre i que reunirà 750 atletes. I el Barça torna a jugar la Champions d'handbol després d'una aturada de 3 setmanes. Els blaugrana reben al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 de 9 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba en aquesta cita, buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per al Main Round.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem.
3: Recordatòria que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional a l'SMI el mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre, recordem-ho, és del 4,9%.
5: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
2: I Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals el 29 de novembre. El partit ha obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per la circumscripció ha quedat proclamats els caps de llista. Així, l'actual portaveu de Junts a la cambra, Míriam Nogueres, liderarà la llista per Barcelona. I atenció, perquè es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de fortes pluges fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però, si no hi ha incidències, es preveu rebaixar a nivell d'alerta aquesta tarda. També hi ha activada alerta del VentCat. I la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nascuda a Toronto el 50, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada a l'Acadèmia Sueca, destaca la seva obra audaç, inventiva i que crea noves formes de literatura contemporània.

ça va pas t'aider.

0: Son las 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
3: Avui el que hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral, de, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament, doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
2: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que a l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat, perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000, de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels Comitès de Defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judas. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat en 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Perquè sí.
5: Perquè a vegades riem, cantem i cridem.
4: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
5: I no passa res per dir-ho.
4: Benvingudes a...
5: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
4: Mònica, com anem?
6: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
4: Una mica, eh?
6: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30 i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
4: Sí.
6: I he dit a la una on està la mama. I diu, pues ha de venir ara. I jo aquí esperant. I aparece en bicicleta por ahí. Aquella de que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
4: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
6: Pues bueno, res, benvingut.
4: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... Ah, i la trobava a faltar.
6: Sí, sí. Era,
4: no?
6: Sí.
4: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
6: Ja,
4: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
6: sí,
4: a mi m'agrada.
6: Sí.
4: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui?

0: Ui, Mònica.
1: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil. I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
2: Sí, sí, sí, del 2005.
1: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17 o aviat tenia 17.
2: Aviat
1: té 17. I els dos comparteixen aquest síndrome. Sí.
0: Hola, Mary.
2: Hola.
0: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
2: Gràcies.
0: Què tal?
2: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
0: Sí, sí.
2: I per fer-lo tan planer i tan que arriba.
0: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
2: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així doncs, al codi genètic. I afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada o les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard a la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que era la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nena hiperactiva i que estava mal educada.
0: Fantàstic, sí.
2: I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades. A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin hagués heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt, però n'hi ha afectats un de cada 5.000. I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
0: I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs, vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
2: No, al contrari.
0: No té per què?
2: En un alt percentatje hereten la X sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
0: Val.
2: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada a cada 5.000.
0: Ah, clar, és el que deies.
2: O i fins i tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen de 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi, doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquest nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit, clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
0: Val.
2: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
0: Val.
2: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tenir l'amor que jo sentia per ells, doncs, que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
0: pues sí.
2: Ho veiem, no? Amb els nostres fills.
0: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
1: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem sí. Tot, no, així.
2: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta.
0: Val.
2: El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar. Si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
0: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
1: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era el que significava i el que...
2: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir, mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim demà a dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Digo, bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà, i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic... Bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que els, ja saps que al David estàvem fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu, no pot ser, dic, i tant, la meva analítica s'han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats de l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu... La meva dona estava embarassada. Està embarassada.
0: Oh.
2: Aprofitava aquest dinar familiar.
1: Va ser
2: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altes capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
0: Sí, sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal.
2: Sí.
0: I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
1: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
2: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fer així. Continuar cada dia.
1: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
2: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
1: Sí.
2: De...
0: Clar.
1: Però és que això no se'n va, eh?
2: No. Bueno, jo havia...
0: En certs moments, no.
2: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana de l'X Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre X Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a l'X Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom. Havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats, ni consentits, ni tot allò que al principi la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
1: És que... I també etiquetar així un, sense saber, sense... Prou portes tu la teva, sí, d'això, tu, de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
0: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
2: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
0: Ja.
2: Puxa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu...
0: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen el, si estan, sí, diagnosticats, no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
2: Jo al final... s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
0: Ja, bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat o que... no? O que els veiem diferents.
1: I és potser més relaxat.
2: Ell és capaç d'anar al parc, quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir, on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
0: Sense perdre'ls de vista.
1: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí, on estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
2: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú no els faci mal a ells. Mm. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
0: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final els conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. O, els parcs són fatals. Sí, vaja, sí,
2: jo
0: ho visc així. Sí, sí.
1: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
0: O sigui, això també ho has sentit?
1: Sí.
0: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
2: Sí.
0: No? I llavors, quan són adolescents, van a fer botellón als parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
1: Algú tenen.
0: Algú passa allà.
1: Bueno. Digues, continua.
2: Bueno,
0: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar, entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... Heu viscut els teus cosins, no?
2: Sí,
0: han fet que estiguin, que et recolzin?
2: L'entorn familiar ha viscut... bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim. Perquè
1: haguessis pogut parlar amb ella.
2: Molt. Tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'Ix Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'Ix Fràgil.
0: A veus.
2: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb d'Ix Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
0: Sí, sí.
2: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt. Molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés.
0: Uh-huh.
2: I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
0: Ah.
1: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
2: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, uh-huh, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està.
0: Sí.
2: Sí. No són conscients del que visquem, no són conscients de les dificultats, no són conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
0: No. Sí.
2: No ho són, però no li demano, perquè ells se'ls estimen. I els meus fills s'estimen
1: moltíssim,
2: els avis.
1: Ells estan sí. bé amb ells, no, amb els avis.
2: Sí, superbé, o sigui que ja està. Això s'ha... Ja ha de ser així, suposo.
1: No cal anar a més, perquè si no. estan bé i contents i feliços...
2: No.
0: No. No, perquè al final has de fer més dolç, no?
1: Sí.
0: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
1: Sí, i llavors no. dius, pues bueno, és igual, deixem-ho com sí. està i ja...
2: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè... Els meus pares sempre ho diuen que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
1: Mare, és que els deuen de conèixer molt també per on, no?
2: Sí, sí.
1: Els deuen de conèixer molt. Quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
2: és que amb ells no s'enfaden.
1: No, veus? No.
0: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors... deuen sí. tenir una altra relació amb els avis sí. que amb els sí, pares
2: sí. Tal qual. Comentàveu doncs, de les amistats a vegades que es poden sí. perdre pel camí. Sí que s'han perdut, s'han perdut molt. I ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica. Però estem en una altra lliga. I a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè ells ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins, o sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oi, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
0: Ja.
1: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no, pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no? No,
0: bueno. Fa mal, no?
1: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
2: Exacte. Sí.
1: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu sí. d'allò, i la meva es va quedant sol. Sí. Pues sí. I ells també s'han adonat en compte.
2: I nosaltres doncs tenim més relació doncs ara pues, amb el grup de bàsquet d'especials, amb el grup del futbol d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
0: amb persones iguals.
2: Sí. Sí, sí.
1: També van a Paris, no?
2: També van a Paris el cap de setmana, el que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
0: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
1: No, perquè nosaltres sabem conèixer quan sí. van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, sí, allà a la Garriga, sí, i ens vam conèixer allà.
2: Que s'ho van passar superbé.
1: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares sí, i fills. Sí. Què més, què més?
2: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport i la meva... font de sortida i la meva manera d'estar bé és fent esport, i això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars, i sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
1: Organitzar la cosa per poder fer
2: sempre
0: això.
2: Ells són com al centre i doncs si entren en entreno de 7 a 8, doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes, sinó que sortiré a córrer.
0: Sí.
2: O intentem fer les coses adaptades a ells, però que també tinguem el nostre espai.
0: Tingueu.
2: Suposo que, bueno,
1: això sí, és molt la Mireia també, quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i... Pues lo que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: I el que també deia ara, que comentava, que rereguardia tenen els meus pares, que si tinc una cosa que he de fer, ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat, que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri.
0: Ja.
2: I que l'altre dia que vam anar a allò que hem comentat, a la xerrada de la Mireia Grossman, no?, que deia, ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vols ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre, però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
0: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
2: Sí.
0: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
1: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
0: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget, perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses i m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
2: Ah, molt bé.
0: Sí.
1: Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
0: Nosaltres, que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
2: Ja. Sí,
0: és que no podem marxar ni un cap de setmana.
2: Ja.
0: L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
2: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mira, esteu complicant la vida.
0: Oh, has de viatjar tu sola.
2: Sí, ja està clar.
0: No et queda una altra. No, no, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana.
2: Sí, sí.
0: Aquí, eh? A una hora amb cotxe,
2: sí, sí.
0: Eh?
2: Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà. I ho vale, demà.
1: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem? I quan tornem, no?
2: Sí.
0: Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, eh? Jo demà no vull tornar. I és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar. I hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem. Nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res, diem, bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agòbies, doncs ja està.
1: Sí. No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però
0: exacte.
1: El mateix. Bueno, continua.
2: Bueno, no, quan el tema de salut i tot això, doncs, sí, veritat que l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil. Però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
1: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
2: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Na Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra. De picar pedra i picar portes i de... Ei, que es fan adults, que ja tenen molts d'adults. I costa, està costant molt el tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport sex fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
1: sí,
2: i pots anar.
1: Sí, sí, sí, jo he anat amb la Mireia.
2: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
1: no
2: fa amb ella,
1: no saben, tra...
2: no van saber què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
0: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
1: A mi també m'ho van preguntar.
0: Bueno,
1: van preguntar a ella.
0: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
1: Pobre.
0: I dic, no. I diu, doncs pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
2: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funciona.
0: No, bueno, perquè no hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però
1: no hi ha.
0: Però sí, es fan dones, no? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estela els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU adormida, assedada, li feien la citologia i miraven si estava tot bé.
2: No li posaria res.
0: No, la seden.
1: Sí, ja s'ha de dormir,
0: sí.
2: I després doncs sí que de cara a altres institucions doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
0: Els tràmits.
1: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, sí. Aquell joc.
2: Doncs, me sumo.
0: Sí, sí, el tema dels
1: és
0: tràmits és horrorós.
2: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
0: Fins que tinguis un paper no té res.
2: Així va ser la resposta de la Núria.
1: Els papers dichosos i els informes i tot.
2: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anar a ordinària, a una escola amb CIA, i després van valorar que la Selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
0: Sí, sí.
2: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acabava em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir de la manera més senzilla possible, i és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor havia de decidir prendre aquesta decisió, i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que anen una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també de que ell en aquell moment digués, t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vas tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
0: I és més fàcil que
1: de SOTO, que és el que té la Mireia i la Ona Estel.
2: Que això és una loteria.
1: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és SOTO o SOI, però bueno, és igual.
2: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52 50% de discapacitat. Què ha fet aquest 52 que ha fet als 18 anys i cap paga? És apte per treballar.
0: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO. I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Mm. Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
2: Sí, aquell home, la veritat...
0: I hi ha molta gent que hi ha, malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
1: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escoltes, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
0: Totalment.
1: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar i ja està. Cada uno...
2: I són la majoria.
1: Molta gent.
0: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no? Que és el que anem totes,
1: sí.
0: que li va dir, em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
1: sí.
0: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com, oh, que bé, ara mateix et faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
1: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
0: Oi, sí, que
2: cert.
0: Es necessita, no, això?
2: Sí.
0: Quan estàs passant un dol...
2: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que vosaltres vau destinar tot un capítol,
1: sí.
2: Més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
1: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acaba la setmana sembles... jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara que ja no ens toca, que ja tindríem una miqueta de descans,
0: una mica d'aire.
1: Pues no.
2: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur jo no era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir, vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
1: Sí.
2: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
1: sí.
2: I que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
1: Sí, no, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, que tingui salut.
2: Tinguem salut. Física i mental.
1: I després també et diuen, no, ja vindrà, no pensis. No, és que perquè no pensi, el problema està, no? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, però a la manera que van creixent cada vegada ho veus més.
2: Sí.
1: Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
2: Venen, és veritat que jo visc molt al present, jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant, i intento viure molt al present, però hi ha moments de reflexió que dius, ai...
0: Hem de planificar molt, de fet, com ens va dir la Cristina a l'últim programa, el de l'espòs, no?
1: Mm.
0: Sobretot pensar ara... Amb el futur de les nostres filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà,
2: per
0: això no ho sap ningú.
1: Ja.
0: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
1: No.
0: I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un dron al cap.
1: Sí.
0: Vull dir que
1: jo
0: a vegades penso perquè pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet i em fotrà una bomba al cap.
1: Sí, exacte.
0: Llavors...
1: Per què? Si d'aquí 4 dies no, ja no existim.
0: Ai, senyor.
2: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare de l'exfràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
0: Sí. Sí.
2: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
0: Sí, dius, sí.
2: Carai, això no s'ho planteja ningú.
0: No.
1: No, és que és això, qui no li toca viure això, pues no s'ho planteja, que també
2: que és normal.
0: Qui s'ho planteja? Els polítics, per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen és que és molt car, bueno, no ho diuen però segurament ho pensen, és molt car, no? No surt a compte. Ja, sí, ja ho hem vist que no surt a compte.
2: Com deia abans, tinguem salut, tinguem treball.
0: Exacte, i mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
2: Sí.
0: De tant en tant,
1: també fem
0: ni mal. Les ganes de plorar, perquè escolta, al final sí. Plorar també està bé,
1: també va bé,
0: que sí. jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
2: Sí, veritat,
1: va bé.
2: Sí.
0: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
1: Pues bueno, sembla que...
0: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
2: És molt interessant.
0: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
1: Ni cap, no...
0: ningú,
1: si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem parlar-ho.
0: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar amb altres famílies,
1: sí.
0: I si tens la sort que la teva... pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
2: Uf. Clar, nosaltres aquí, la X-Fràgil, som 115 famílies associades a Catalunya.
1: I jo, en el meu cas...
0: som les dues úniques, les meves filles.
1: Jo, en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
0: Mira, no tens diagnòstic.
1: Ara, d'aquí uns dies, tornem a veure si li fan alguna altra prova. Però no tenim.
0: Però, bueno, per sort, parlem la mateixa llengua.
1: Però,
0: no?
1: Exacte,
0: encara que no tinguem la mateixa afectació.
2: Tot és molt semblant.
1: Que ens passa el mateix.
0: Sí.
2: Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
1: sí, perquè, bueno, saps una mica per on va.
0: I és allò de... veus com no és mal educada, veus? Com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare.
2: Exacte,
0: sinó que és que hi ha un diagnòstic, també va bé per això. Bé, en fi,
1: pues,
0: Mònica,
1: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
0: Exacte.
1: T'ha agradat estar aquí?
2: Sí,
0: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
2: Gràcies, no, vosaltres.
0: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
2: Molt senzill, així molt... bueno,
1: clar, resumit,
2: com la vida.
0: Sí,
1: sí. I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
0: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
2: A vosaltres també, i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem
0: exacte.
2: En aquesta lliga.
0: Totalment.
1: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
0: Oi, i tant.
1: Pues vinga.
0: Sí. Espero que sí.
1: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
0: Sí, vinga.
1: Vinga, xoca-la.

0: 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que s'intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, prop d'un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. El PP ha vetat avui dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, considera tot plegat una manipulació emocional.
3: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: I des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat, sobretot, humanisme.
4: Recordatori que fem el que fem a la vida, en qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
2: I el desnonament de la Carme i el seu fill previst per aquest matí a les 10 al carrer Pau Casals de Sant Cugat ha quedat suspès durant 4 mesos i de moment no hi ha una nova data fixada. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i ha revocat la resolució del 2 de juliol que havia denegat la suspensió extraordinària del llançament. La resolució considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de l'unitat familiar. La família formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals, una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques. I detingut un quart implicat en el tiroteig de dos agents de la Guàrdia Civil a Terrassa, l'arrest va tenir lloc ahir a la tarda davant de l'Ajuntament quan els agents van identificar els sospitosos que tenia pendent un ordre de detenció dels Mossos. Investiguen un assalt a un camió que ha deixat dos ferits lleus a dos agents de la policia local de Granollers. Els fets van passar la matinada a la carretera Montmeló al terme municipal de Granollers. Els presumptes lladres han impactat contra el vehicle de la policia que s'ha presentat al lloc dels fets i també ha fugit tot plegat al polígon de Can Gordi mentre estaven robant mercaderia. I a Girona aquest novembre el cicle de concerts a cegues tornarà a portar concerts sorprès a espais singulars de la ciutat. Es manté l'essència i el format que el converteixen en un projecte únic i cada cop més valorat pel públic i també pels artistes, entre 20 i 50 espectadors.
5: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
6: Pecat Original,
5: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
6: Un bon coti, una escultura amb història, un monac de volta i moltes coses més.
5: Avui parlem de l'origen, i no l'origen del món, sinó de l'orella tallada de Van Gogh.

0: Veritat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: Bé, confesso que estic molt emocionada pel capítol d'avui, Núria. Avui arriba el safareig del bo, però del bo de veritat. Perquè avui serà un capítol que podria emetre Telecinco.
2: Ens quedarem curtes, amb mitja horeta tenim per poc.
1: Literal.
2: Però en tenim ganes i hi ha moltes històries a explicar avui.
1: Sí. Llavors, la primera, vale? Avui parlarem de Van Gogh. Havíem de parlar de
2: havíem
1: Van Gogh de parlar en el podcast.
2: De Van Gogh, havíem de parlar de Van Gogh.
1: Sí, hi ha coses que han de caure i aquesta és una. I ho farem amb dues artístics, vale? Que van ser com importants en el moment i alguns no es podien ni veure i d'altres pues, van acabar tenint petites disputes, com és el cas de Van Gogh. Llavors, per un costat tenim en Vincent.
2: En Vincent, pels amics. Amics.
1: I en Paul Gauguin, vale? En Gauguin no sonarà, és una miqueta nínxol, jo ho sé, però quan acabem el podcast la gent sabrà qui és, tu també.
2: Gràcies.
1: Podreu empatitzar o no amb ell. Saps com la història típica que t'explica una amiga d'un amic i acabes sent tu l'amic més? Pues,
2: sí,
1: igual.
2: Ja parlarem d'altres dues. Crec que també era important, o creiem que també era important parlar d'escultors i arquitectes,

0: perquè hem parlat força, o parlarem força de pintors, i la idea és que ens entrenarem en Borromini i Bernini, val? I llavors parlarem de tots els...
1: Fettuccini.
0: De tots els intríngulis entre els papes, mecenes i les vides de cada un, i un bon drama del barroc romà. I també parlarem una mica per sobre de Leonardo da Vinci i Miquel Àngel. Però comencem per Van Gogh, que a l'Ari li encanta i ens explicarà moltes coses.
1: Vale, és que molt bé Van Gogh, no? Tipo, crec que és com la Gioconda, o sigui, espero que és com la Gioconda, de que poca gent,
0: que sí,
1: o sigui, poca gent sabrà de que no estem parlant d'això. Vull dir,
0: almenys el nom segur que els hi sona, tampoc
1: esperem.
0: No sabem, però...
1: Vale, però, a veure, què sabem realment d'aquesta persona? I farem un treball de camp que es diu preguntar-li a la Núria què en sap de Van Gogh.
0: Així grans trets el que...

0: fet, o sigui, aquí és com que surt la frase de els artistes no es comencen a guanyar la vida o no comencen a ser reconegut fins que no es moren. I literalment, o sigui, va ser com el cas més evident. Llavors, a veure, pobre Van Gogh va ser una miqueta desgraciat. Va tenir una vida desgraciadeta perquè no va tenir molta sort. Hi ha gent que neix amb la flor al cul. Van Gogh no va ser aquesta persona. Llavors,
1: amb el girassol, en tot cas.
0: Efectivament.
1: Segueix entestat. Ja. És que només entra en bucle. No,
0: m'encanta, m'encanta. O sigui, m'ha encantat. Vale. Ja per començar, ja va néixer amb el peu esquerre, diguem-ne, perquè abans d'ell, els seus pares, malauradament, van tenir un fill que va néixer al poc de... Ai, va morir al poc de néixer. Uf, vaya dislexia, com acabo de fer. I, o sigui, el nen aquest que es va morir...
1: Ai, és que no em faig sense gràcia, perdoneu.
0: No, no, molta gràcia, perdó, però no, o sigui, m'ha fet gràcia la dislexia, no que es morís
1: no,
0: el nen.
1: No, no, no. O sigui, que el Van Gogh va néixer... Abans del Van Gogh va tenir un germà que va néixer mort.
0: Efectivament, i li van posar Vincent. I com que es va morir i, va, el, i el Van Gogh va néixer bé, li van posar Vincent en honor.
1: Crec que era com una d'esto típica perquè el Salvador Dalí també li va passar, el seu germà també es va morir abans d'ell, d'aquell nasqués, i quan ell se n'anava a dir Salvador i van dir, pues Salvador també.
0: Pues que em sembla creepy, no?
1: Literal, tipo, a mi
0: no
1: també.
0: Sé, sí. Cada persona és única i ha de tenir
1: el seu nom.
0: Penso,
1: exacte.
0: Ja comentareu. Llavors, Van Gogh, vale? El seu germà té, o sigui, van ser molts germans, però amb el que es va portar més va ser amb en Theo, que va ser una miqueta com qui li va fer de pare. Era el germà petit, però li va fer de pare.
1: De fet, tinc entès que només va vendre com un quadre, no? I que li va comprar el teu.
0: Efectivament, que va ser el quadre de, dels girassols. Val. Llavors, va ser l'únic que va... o sigui, com bé tu has dit, se li va comprar en vida. I és fort perquè és un quadre de 900 que en, va dir, que en va pintar i 1.600 dibuixos, o sigui, és fort.
1: Però vale. Entenem que hi anava a algun lloc i intentava vendre'ls, no? I que...
0: Bueno, sí que és veritat que va tenir una època en la que va anar a París i es va relacionar amb altres artistes i això que en parlarem ara una miqueta més endavant, però molta part d'aquesta producció la feia per ell. La pintava a casa i molts quadres estaven o en el poble o a la mateixa casa de, d'en Vincent. Llavors, total, que és una barbaritat la d'obres que es van pintar. La major part de pintors famosos no en van fer ni una quarta part, literalment.
1: Fort.
0: I, sí, sí, és fort, és fort. I bé, o sigui, el Theo, a part de comprar-li aquest únic quadre, també és que li financiava els materials i les pintures perquè sabia pues, que això li feia feliç al seu germà. El cuidava.
1: Què vols dir que el cuidava?
0: O sigui, en Van Gogh, tant per fons d'aquella època com per investigacions que s'han fet a posterior, s'ha diagnosticat que tenia un trastorn de la personalitat, un TLP, bipolaritat amb episodis de depressió, epilèpsia i esquizofrènia paranoica. Llavors, en aquella època, com ja sabem que és a principis del segle XX, finals del XIX, tot el tema de la salut mental estava zero tractat i zero ben vist, i era el raret, el que no sabien per què tenia un mal caràcter, tal, tal.
1: Bueno, llavors, sort que estava viu, perquè, vull dir,
0: clar, clar.
1: El podien haver matat directament.
0: Efectivament.
1: En aquella època i el context.
0: Sí, sí. I, o sigui, a més, tenia un temperament molt inestable, òbviament, i no podia treballar. Llavors, per això el seu germà el tutoritzava, li passava diners, etc etc. Llavors, com que era un incomprès, això va fer que visqués molt aïllat i canalitzés els brots de, dels seus episodis pintant.
1: Que ara, o sigui, és una pràctica molt més recurrent, no?, que s'utilitza com de forma terapèutica, però en aquell moment és això, que potser la gent deia, ostres...
0: Exacte, exacte, en plan, sí, que està, bueno, això, que no estava ni ben vist. Per això hi ha tanta producció a la seva obra, no?, perquè quan tenia un brot ell canalitzava a partir de la pintura, però es podia passar hores i hores pintant llenç rere llenç, com si fos una màquina. I el que és curiós és que, clar, nosaltres veiem i diem, hola, que guai, no?, saps quins colors, quines formes, tal, però realment ell va arribar a afirmar que és així com ho veia. O sigui, que a través dels seus ulls ell veia això. Llavors, era com una realitat molt distorsionada, però que era com ell ho percebia. I ho trobo entre maco i uf. I el que passa és que va dir, bueno, me'n vaig a París, saps? Perquè en aquella època tothom anava a París, vale. Els superartistes bohemis anaven a París, l'època del Moulin Rouge, de la peli, no sé si l'heu vist, increïble peli.
1: Aquí hi ha rumors que es va enamorar d'una prostituta, pot ser? I el que no, o sigui, bueno, no sé si entra aquí quan es talla l'orella, no? O ve més tard.
0: Vale, ve més tard. Posa una mica en context. O sigui, a París va conèixer molts artistes contemporanis de l'època i amb un dels que va fer així bones migues, és com un altre restaurant, a veure si ens conviden a un esmorzar, bueno, va conèixer això, en Pablo Gauguin, i es van acabar fent com íntims. Aquest senyor era un pintor que va com assentar les bases de l'art modern així anant ràpid, però perquè us feu una idea, actualment els quadres d'en Paul Gauguin són els més cars. Vale. Al mercat, que dius, jo hagués dit un Botticelli abans, per exemple.
1: Literal, no tinc ni idea ni quina cara fa el Paul Gauguin aquest.
0: Exacte, no, busca'l. Fa una miqueta de com por, és com sí, un senyor una miqueta peculiar.
1: Literalment, sí.
0: Total, que en Vincent li va dir, ei, Paul, vine't a Arles on visc a fer una estada i pintem junts.
1: Entenc que tenien com un tipus de relació sentimental.
0: Que sapiguem, no. Els dos eren bastant hetero i bastant heterobàsics.
1: Ah, vale, perfecte.
0: Llavors, perquè una altra cosa que els hi molava molt, a part de pintar, era anar de bordels.
1: Ah, perfecte.
0: O sigui, d'anar de prostíbuls, vale? I allà hi havia un bordel, en concret a Arles, on vivia Van Gogh, on estava una senyoreta que es deia Rachel.
1: Vale.
0: No la de Friends.
1: Podem dir que la disputa entre els dos va ser per la Rachel?
0: Por el amor de esa mujer, o sigui, realment una de les suposicions és que sí, però no se sap ben bé. Llavors, el dia 23 de desembre, que dius, ja me joderia, no?
1: Ja me joderia,
0: abans de Nadal, sí. Tio, el 23 de desembre del 1888 estaven davant del bordel on treballava la Rachel, el bordel d'Arles, i es van començar a discutir, no se sap ben bé per què, o sigui,
1: vale.
0: Però bueno, allà aferrissadament, els dos amics. Llavors, en Gauguin, atenció, perquè això és bastant fort, perquè vale que era el segle XIX, però bueno, aquest senyor portava una espasa a sobre.
1: Lo típic.
0: Vale.
1: No? Ara tenim amics que van amb la seva navalla o la seva clau Allen, pues una espaseta. Vale.
0: Efectivament, portava una fucking espasa a sobre i res, pues que ell sabia molt d'esgrima, suposo que per això la portava. Es va enfadar tant amb en Vincent que li va tallar l'orella.
1: Lo fort que realment la història, bueno, no sé, potser la gent que escolta el podcast dirà que no, però jo crec que va passar la història com que el Vincent estava boig i es va tallar l'orella per suïcidar-se.
0: Efectivament.
1: I literalment no va ser així.
0: Efectivament, efectivament. Es va acabar suïcidant, però no...
1: O sigui, però que no va morir de tallar-se tampoc l'orella.
0: No, és que tot el que dèiem dels bulos, o sigui, fort. O sigui, realment, d'una cosa que hi havia tant misteri, realment és un pavo boig que portava una espasa a sobre i perquè li devia dir burro, li va fer res, saps? O sigui, ho trobo... Crec que s'ha entès.
1: Però el que passa al Gauguin, llavors, perquè no va a la presó.
0: Vale, llavors, el tema és que no se sap molt bé si va ser intencionadament o realment va ser un accident de l'acalorament de la discussió. I el cas és que en Vincent, per protegir en Gauguin, va donar la versió de que s'ho va fer ell mateix. Però hi havia testimonis que van afirmar el mateix. Vull dir, el contrari. Llavors, hi ha dos investigadors alemanys, de fet, que tornarem a dir els noms malament, però no passa res, que un és en Hans Kaufmann.
1: Vale.
0: O sigui, en Hans és com els Francescos italians, no? Saps? En plan, és el típic nom d'alemany.
1: Sí, totalment. Sí.
0: I la Rita Wildegans.
1: Perfecte.
0: Aquests dos senyors han estat investigant durant 10 anys el que va passar aquella nit. I els informes policials va dir, o sigui, posa que va ser un duel entre els dos, supermedieval. I llavors en Van Gogh va agafar la seva orella tallada, la va embolicar amb un mocador, va picar la porta del bordel i li va dir a la noia que va obrir la porta, que no era la Rachel, que li entreguis a la Rachel la seva enamorada.
1: Lo turbi? O sigui, no, primer la cara de la noia al veure... És que... Vull dir, literal... Bueno, no sé, les pel·lis, quan passa això, són com... com negatiu, saps? No, perquè
0: sí,
1: t'estàs
0: declarant. Sí, és una amenaça de mort.
1: Exacte, literalment és amenaça de muerte.
0: Et tallo un dit,
1: exacte.
0: Saps? I l'entrega... Sí, sí, no. Llavors, el més fort és que li va fer aquesta entrega perquè... O sigui, li va entregar l'orella, perquè és que us petarà el cap a tots.
1: És literal, jo pensava que s'havia tallat l'orella i mort.
0: No.
1: Bonjour i aquí...
0: O sigui... No. O sigui, el fort és això. quan en Van Gogh va arribar a Arles, al poble aquest, va anar com a una espècie de corrida de, toros. Vale?
1: Vale, lo típico.
0: Lo típico francès, sí, però com que és molt fronterer, bueno, no sé, es veu que hi ha la tradició. La vida, el Sant Fermín francès, de cop. Sant Fermín. Total, en Van Gogh va veure que un cop el torero mata el toro, no?, com a triomf s'enduia en una de les orelles de l'animal. I llavors, en el cap d'en Vincent, era com un... Bueno, ja que, suposo, ja que m'han tallat l'orella, dona-li a la triomfadora del meu amor, o a la senyora del meu amor, o alguna cosa així de l'amor.
1: Ai, que asco, eh? O sigui...
0: Literalment. Vale, el més fort de tot és que quan li tallen l'orella, o sigui, en Vincent va sol cap a casa, que dius... Es va posar a dormir com si res, que jo potser em moro del dolor, vale? O sigui, literalment em tallo un paper 100%. I me moro. I no se sap si el dia següent o al cap d'uns dies se'l troba un poli o dormint o en coma al llit,
1: vale,
0: amb un bassal de sang, i en Gauguin estava de camí a Tahití, literalment, literalment. I al cap d'uns anys de tot això, vale, no van, sí, parlar més.
1: Passa això, se'l troben amb sang, però el recuperen i viu.
0: Exacte, viu,
1: fort,
0: continua, gràcies, la seva producció, continua amb la seva vida, en Gauguin i ell es deixen de parlar.
1: Amb una vena al cap.
0: Exacte, es deixen de parlar ja per sempre, fins que Vincent s'acaba, o sigui, en Vincent s'acaba suïcidant allà al poble, al costat del cementiri. Suposadament no se sap si realment es va suïcidar o no,
1: val,
0: perquè el tiro és un tiro d'escopeta i se'l va fer el pit. Llavors és una miqueta complicat, no?, una escopeta.
1: Home, pues potser va tornar al Gauguin i va dir te voy a dar lo tuyo, voy a rematar la faena.
0: Tracatrà.
1: Però, real, no sé si la gent sabia la història, però jo pensava que s'havia mort amb el tall d'orella. Vull dir, i fort també que el Gauguin aquest aspirés així, ole, chao,
0: ja, ja,
1: que en principi eren amics.
0: Clar, clar, clar. Vull dir, és que jo no sé si has estimat mínimament algú, encara que sigui, no sé, no ho sé. Vull dir que li ha rebenat l'orella amb una espasa,
1: sí,
0: loco.
1: Sí, potser a part de l'espasa portava l'escopeta i...
0: Sí, va fer un ramat allà.
1: Se'l va carregar després de tornar de Tahití.
0: Potser tenia enveja, també pot ser. És que en Vincent era bo, el que passa és que ningú li va fer...
1: He comprendido.
0: Creure, totalment, fatal, molt malament. Però bueno, tot això, vale, tot aquest duel que sembla medieval, uh-huh, ens porta a parlar del Bernini i Borromini, que no eren medievals, eren barrocs, però bueno, em recorda com èpoques més antigues.
1: D'aquests, o sigui, aquests em sonen, italians...
0: Exacte.
1: Més propers.
0: Em fa molta gràcia, haig de dir, que els noms. Perquè sí, és com que fan rima.
1: Tot acabat amb ini.
0: Sí, sí, sí, sí. És com
1: Ariane
0: que...
1: Ariane ini,
0: sí,
1: de cop. Sí. Em menjo un panini i tal.
0: És com si et pedit apellidos italianos. En fi, per un costat ens trobem en Bernini, vale? Un escultor, vale, arquitecte boníssim. Jo soc superfan, m'encanta aquest senyor. I va ser un geni del seu temps. Va destacar moltíssim en escultura, va ser un revolucionari, lo típic. Vale? Però el tema és que era molt èpic en part per dues coses. Una, perquè treballava amb marbre i aquest marbre tu el veus en directe i sembla tela
1: real, no?
0: De lo ben, o sigui, de lo ben fet que està a nivell textura. I també perquè feia una cosa molt curiosa, que és una de les seves escultures és el David que va matar el gegant Goliat. Llavors, per exemple, aquest el representa com un segon abans de tirar-li la pedra. Llavors és com que sap triar molt bé el moment anterior a l'acció forta que passa a la història i això no estava vist.
1: Quan vam anar al Prado, no sé ara si era un Bernini, però hi havia alguna que vam veure com aquest tipus de fer.
0: Que sembla, sí, que sembla el, sí, com Caravaggio, no?
1: Podria ser, no ho sé.
0: Bueno, era més clarobscur, però...
1: No, però amb escultura, eh? Vull, sí, dir que veiem la...
0: Ai, ara no me'n recordo.
1: No sé, jo tampoc.
0: Però pot ser, perquè
1: però,
0: hi veiem,
1: vale,
0: el barroc.
1: Què va passar amb el Bernini i el Borromini?
0: Vale, en Bernini era un senyor molt extrovertit, era molt guapo, tenia molts lligues, era un xulo... Vale. Llavors, què passa?
1: M'agradaria saber que era guapo en aquella època, també.
0: Ostres, busca'l, eh? Perquè, o sigui, busqueu-lo. Era guapo. Jo, a mi m'hagués agradat. És com, si hagués de triar un crush de la història...
1: Ostres, Ariadna.
0: Ai, en Bernini m'agrada, noia, tu. Perquè té bigoti, oi? Crec recordar.
1: Ostres, ja. Ostres.
0: Fetitxes.
1: Pues si és un... Ostres.
0: Fortes.
1: Bueno, vale.
0: Bueno, mireu, jutgeu vosaltres.
1: O sigui, clar, bueno, comparant amb els altres, però, madre mia... Well, vale.
0: Total, els papes, com que anem amb aquesta actitud de ha, i a sobre...
1: Els papes de Roma, dius,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perdó.
1: Vale, és que l'Ari li diu als seus pares als papes i clar, m'han quedat, què?
0: Sí, o sigui, els papes de Roma, de les diferents que van anar passant, li van anar donant molts encàrrecs, perquè més que hi ha bé, tal, tal. Llavors, o sigui, sabia que ho podia fer amb la punta i saps? Era com una persona molt, molt executiva.
1: I té pinta que el Port Romín era al contrari.
0: Efectivament.
1: Ell, és que més els noms, eh? Com Manet Monet, otra
0: vez. Tot, total. Total. En Borromini era arquitecte, no era escultor. I era al contrari, com tu has dit, en plan superreservat, molt religiós, molt repel·lent, era auster, callat, era un geni, però no va tenir literalment la flor tant al cul com en Bernini en moltes coses. Llavors, ell també li encarregaven moltes obres i tal, però al final vivien en una eterna competència per destacar i ser el millor i fer millor l'encàrrec de l'anterior. I el que mola és que a través de les obres es tiraven pulles.
1: Com feien això? No m'ho puc... Bueno, explica.
0: De cop es tiraven un roc al cap, no. El tema és que, per exemple, la història més coneguda, que serà la que explicarem avui, ¿vale?, és que a la Piazza Navona, no sé parlar avui, la Piazza Navona de Roma, que és una de les més importants, hi ha una font al mig. Aquesta font representa quatre rius dels quatre continents que es coneixien en aquella època. El riu Nil, el Ganges, el riu de Plata i el Danubi. Cada un d'ells estava, o sigui, està personificat en forma de persona.
1: De persona.
0: Total, el riu Nil, vale, el representa un senyor.
1: El riu Nil, eh? Sí. Crec que mai havia Nil, de cop.
0: La vida. Total, el riu Nil està just davant d'una església, que és l'església de Santa Agnès. Vale. Aquesta església la va fer Borromini i l'escultura de la font la va fer Bernini.
1: Vale.
0: Llavors, es diu la llegenda, perquè això hi ha coses que molts investigadors que no estan d'acord, però ens agrada, vale? Que és que el riu Nil fa així.
1: Vale.
0: Està així a l'església.
1: S'està tapant la cara.
0: Exacte. I, o sigui, representa que li està fent una humillació pública de vaya mierda iglesia has hecho Borromini.
1: No quiero verte.
0: Exacte. I, bueno, sí que al final és una lluita de sabres.
1: Bueno, d'egos entre ells també.
0: Exacte. Llavors, Borromini tampoc es queda curt i, per exemple, o sigui, li van encarregar una obra al costat de la casa de Bernini. Vale. Llavors, en una de les inscripcions, o sigui, va com voler assenyalar que al costat vivia Bernini, personificant-lo i posant-lo unes orelles de burro, com si fos el Pinotxo.
1: Ai, és que seria tan divertit haver viscut aquests piques. Bueno, m'encantaria.
0: Sí, sí, són piques com el... Com es diu? El Winnie the Pooh, gentleman.
1: Literal, és que tal qual. jo he buscat una mica i hi ha pique també entre Leonardo i Miquel Àngel.
0: Aquest me l'has d'explicar tu, 100%.
1: Mira, Leonardo m'ha parlat l'altre dia que se'l coneixia com un geni, que també és... O sigui, ell mateix es veia així, no? Llavors, què passa? Ell se'n va de Florència i quan torna es troba que no és l'únic que deslumbra entre tothom, sinó que apareix Miquel Àngel i que està triomfant sobretot perquè havia fet l'estàtua de David en aquell moment.
0: Ai, clar.
1: Llavors, el Leonardo venia d'acabar de fer l'últim sopar i estava pintant en aquell moment la Gioconda, que en vam parlar l'altre dia.
0: Aquí, pobre xaval.
1: I llavors van conviure a la mateixa ciutat, que al final, si heu anat a Florència, no és tan gran i que jo crec que es devien trobar pel carrer. Llavors això feia com que es volien demostrar que eren, no, un millor que l'altre. Llavors en Vasari, que l'altre dia vas parlar d'ell, no, que seria com el que va escriure la Cuore del Renaixement, deia que quan es trobaven pel carrer s'insultaven, es denigraven l'un a l'altre i comentaven en veu alta errors que havien vist a les obres de cadascun. Llavors, de fet, van treballar junts, val? Uns altos cargos de Florència els hi van demanar, bueno, li van demanar al Da Vinci decorar una sala del Palazzo Vecchio. Vale?
0: Llavors, ho has vist?
1: El què? No, no he entrat al Palazzo Vecchio. Llavors li demana fer la batalla d'Anghiari, vale? Que commemora com una lluita de Florència contra Milan i que guanya en Florència. Llavors van pensar, ostres, tenim dos grans artistes, fem també que pinti el Michelangelo li fan pintar com a la paret de davant la batalla de Cascina, que va ser entre Florència i Pisa. Llavors què passa? Els dos van dir, no... Vull dir, no pintarem junts a la mateixa sala i les abandonen. Després ja les van acabar uns
0: que
1: altres.
0: Que fore.
1: Les obres. O sigui, ego total. Al final, o sigui, bueno.
0: Perquè, clar, és que literalment, vull dir, no, no, no s'han fet res dolent.
1: No, no, simplement que un és millor que l'altre o que és el... O sigui, he de dir que jo, per mi, per exemple, m'agrada molt més Miquel Àngel que no pas Da Vinci.
0: Ens passa, o sigui, em passa.
1: Llavors, potser ahir mateix també li passava, estava encantat de conèixer-se i quan va veure que hi havia algú que destacava millor més que ell i va pensar que era més simpàtic, va dir, merda. No sé.
0: Efectivament.
1: Llavors, què passa? A part que Miquel Àngel marxa, o sigui, se'n va a Roma perquè el truca el papa Julio II i llavors, doncs,
0: fa aquí... Un...
1: Exacte, és com que ja es queda més al Da Vinci, a lo que seria Florència. Per veure com rivalitat entre aquests dos, crec que està molt guai al Ministerio del Tiempo, que és una sèrie de televisió
0: espanyola. No l'he vist, veus?
1: Doncs aquí expliquen un munt de coses, llavors està a RTV Play i hi ha dos capítols, crec, dedicats a com la confrontació entre ells està molt guai. I també, per exemple, podeu veure un altre, que és uns altres dos que no es podien ni veure, que era Lope de Vega i Cervantes.
0: Ai, aquests sí que em sonaven
1: fort. I llavors està guai com veure, perquè al final és una mica estar allà darrere veient.
0: És que tant de bo, poder viatjar el temps però sense que et passi res, literalment.
1: Qual.
0: I això, o sigui, és com que em sorprèn aquesta rivalitat del Leonardo i el Miquel Àngel, perquè em pensava que hi ha més figaflor en Leonardo, saps? Tipo, no em ficaré en coses d'aquestes.
1: O sigui, jo he de dir que quan estava a Florència pensava, ostres, o sigui, se'm feia estrany i per una part també pensava que no havien coincidit en època, perquè al final crec que feien coses molt grans, com
0: per, i molt diferents d'estil.
1: Per això, que, o sigui, o es portaven molt bé o es portaven molt malament. Llavors, no sé. Això el que deia, tant de bo, sabem pèls i senyals que es van dir, que es van deixar de dir, i quan de veritat i no hi ha entre una història o una altra. Tant de bo sabem pèls i senyals el que va passar, què es deixaven de dir, o sigui, què es deien uns als altres al carrer. O sigui, tant de bo està allà, tant de bo està allà.
0: Sí, o sigui, de fet, acabo amb una última anècdota de Miquel Àngel que trobo graciosa, que té a veure, no? Però bueno... El tema és que tenia molt caràcter aquesta persona i estava fent, crec que era el David, el David. I va venir el papa de Roma a supervisar l'obra, en plan, a veure què estàs fent. I el papa va dir, ostres, m'agrada, però vaya nas més feo, li estàs cardant. I el Miquel Àngel va dir, què m'estàs dient, saps? Però no li podia dir això, només ho podia pensar. I va dir... Bueno, ara ho arreglo. Va agafar com pols de l'obra, va agafar el martell, va amagar com el nas, diu la llegenda, i va començar a deixar anar la pols, va fer veure que picava, i li va dir, ara què et sembla? I el papa va dir, m'encanta. I no sé, em fa bastanta gràcia. Jo crec que alguna part de raó...
1: Ai, crec que el Miquel Àngel és el meu preferit 100%, M'has guanyat en aquesta història.
0: És un vacileta.
1: Literal.
0: I res, nosaltres volem que ens deixeu en comentaris el que en penseu, que de cop us regalin una orella com a mostra d'amor.
1: Quin fàstic. O sigui, esperem que no. I res, deixeu els comentaris @pecatoriginal i ja sabeu, si no teniu cap història per explicar o no sabeu de què va el quadre, doncs us ho inventeu i ho expliqueu vosaltres mateixos, que al final és com hem arribat nosaltres aquí.
0: Efectivament.
2: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro. Amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Molt

0: 1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues.
1: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
0: Precisament torna el gran recapte del Banc d'Aliments, es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan que la crida sigui més necessària que mai. Lluís Fatjó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
2: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
0: I avui a Manresa, més de 200 persones en situació de vulnerabilitat han intentat trobar feina a través de l'Speed Dating Laboral, una iniciativa que impulsen diverses entitats socials i que vol posar en contacte empreses de la comarca amb persones que busquen feina i que normalment els costa trobar oportunitats. Ha estat un èxit en total. S'hi han apropat, ja us dèiem, 200 persones i han participat 20 empreses. I 14 infants d'educació infantil i primària han estrenat aquesta setmana nova escola a les Llouses del Ripollès, a la sala polivalent del nucli de Santa Maria de Matamala. Els alumnes han començat les classes al nou centre amb un mes de retard per l'endarreriment de les obres. El municipi no tenia escola des de 1969. En aquell moment hi havien 600 habitants, mentre que ara en són 200. I acabem parlant d'esports. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, es mostra satisfet per tenir la confiança del director esportiu i de la plantilla. Tot i les dues derrotes consecutives en Lliga, González no se sent qüestionat i creu que el partit de demà contra el Màlaga serà un duel decisiu.

necessària per no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li en fot tots amb un engany i fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Tinc les coses que em vas dir.

0: Cardedeu. Són les 7. Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de

0: situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
1: La Generalitat rebaixa el Pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
2: També està activada la prealerta del Pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de guàrdia de Protecció Civil.
3: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
1: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB, que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
2: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera a les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
2: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
1: En esports, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
4: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú, després de superar l'austríaca Micaela Pollerès a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: l'últim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats i la de Tarragona i Lleida on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i al Baix Llobregat, sobretot al delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Doncs aturades habituals en plena hora punta, que són. La veritat és que ara en general hi ha força volum de trànsit en tota aquesta àrea metropolitana de Barcelona, zona del Vallès, també les rondes, per exemple, una jornada més, la ronda litoral va molt plena, amb retencions destacades, de fet, en tots dos sentits de la marxa, i també la ronda de dalt, molt trànsit, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Però també destaquen, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, l'autopista C33, amb retencions de més de 6-7 quilòmetres entre la Llagosta i el nus de la Trinitat. I a l'extrem sud destaca, per exemple, l'autopista B23, amb retencions entre Sant Just d'Esvern i l'Avinguda Diagonal. Com a incidència, tenim un accident ara a la C17, el tram de Montcada i Reixac, en direcció a Barcelona, està provocant aturades puntuals de quilòmetre a quilòmetre i mig. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Ho dèiem en portada, en marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques, com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada. Uns

0: Mossos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
1: Com dèiem, les manifestacions han començat ara a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll, de seguida hi anirem, però mentrestant, prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
0: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral, amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
1: Carina Bellbé.
2: Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en que ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
1: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada, una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
0: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat, Alberto Núñez Feijóo, ho considera tot plegat una manipulació emocional.
3: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
0: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
4: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori a que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
1: I ara sí, estem en condicions de connectar amb Ràdio Ripoll per saber com s'està visquent la manifestació que ha començat, com dèiem, a les 7 de la tarda. Manifestació pel dret a l'habitatge. Ràdio Ripoll, Paula Sagallo, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. Doncs just a les 7 en punt s'han començat a concentrar desenes de persones a la plaça de la Lira, al centre neuràlgic de Ripoll, per totes elles conjuntament doncs, reclamar aquest dret a l'habitatge. Reclamen precisament que es deixin de fer especulacions i que també les persones que vulguin establir-se a la nostra vila ho facin, però no com a segones residències. Una concentració que, com bé dèiem, s'ha mobilitzat des de Pirineu Viu per la comarca del Ripollès i per totes les altres comarques que estan afectades per aquesta crisi. Les crisis que s'estan reclamant a altres punts del territori i de grans ciutats doncs, també han arribat a la comarca del Ripollès. Seguirem molt atents a com avança aquesta concentració.
1: Gràcies, Paula. Doncs, parlant de concentracions, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball per la mort de la Mari Carmen i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor també a Mari Carmen i a l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada. Mentrestant, segueixen els intents de desnonament a peu de carrer i avui n'hi havia un altre de programat a Sant Cugat del Vallès, el segon aquesta setmana, però que finalment ha quedat suspès. El jutjat ha estimat el recurs presentat per la Carme i el seu fill, Cugat Mèdia, Sara Vella.
6: La resolució a la qual ha tingut accés Cugat Mèdia considera acreditada de manera clara la vulnerabilitat econòmica de la unitat familiar. Segons l'autor, la família, formada per la dona i el seu fill, tots dos a l'atur, disposa d'uns ingressos mensuals d'una quantitat que no permet cobrir les necessitats bàsiques i alhora accedir al mercat lliure de lloguer. Sentim la portaveu del sindicat de llogateres, Mariona Bota.
7: Aquest recurs feia molt temps que hi era i no s'està aprovant i, per tant, ha sigut aquesta mobilització tan pel context nacional, no?, d'una mobilització massiva arreu de Catalunya i estat espanyol, i també a nivell de Sant Cugat, que ha sigut excepcional.
6: El jutjat també requereix de manera urgent els serveis socials competents perquè agilitzin de forma prioritària els tràmits necessaris per dotar la família d'una alternativa residencial adequada.
1: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments que avui ha presentat les dates d'enguany.
0: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
1: Esther Minguell.
8: Els responsables dels quatre bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses com l'habitatge fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjós, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
9: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobre, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
10: S'atansen el recurs molt sovint, doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
8: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
0: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
1: Maite Pole.
12: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf, i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xerta, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
1: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema ESAlert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
0: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
0: El text demana assegurar-ne la recepció independentment de l'operadora de telefonia i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Metocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Metocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
1: I tot plegat mentre encara s'arrosseguen les conseqüències dels darrers aiguats. A Granollers, un dels territoris més afectats pel temporal, l'Ajuntament ha desallotjat la residència de persones grans a Dara per prevenció. El Departament de Drets Socials ha traslladat la vintena de persones totes juntes a un altre equipament. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
15: Ho han comunicat l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell, i la cap de l'operatiu coordinat pels bombers de la Generalitat, Montse Díaz, en una compareixença pública aquest matí al Centre de Comandament Avançat. Alba Bernosell ha explicat que han actuat d'acord amb les famílies.
16: Comunitat amb els treballadors i treballadores, d'acord, havent parlat prèviament amb tots ells, amb tots els familiars i amb totes les famílies, per tant, agraint aquest cas la col·laboració i la rapidesa, òbviament, dels qui van procedir amb el trasllat.
15: I és que els aiguats havien fet caure de manera parcial un talús del carrer Velázquez, on hi ha la residència. Amb possibles noves pluges hauria pogut caure del tot i deixar el camí tallat i la residència aïllada. Els serveis d'emergències continuen treballant per restablir la normalitat a Granollers i municipis veïns i en buscar en Rami, el nen de 12 anys desaparegut, i han ampliat la zona de cerca fins a la Roca i Parets del Vallès.
1: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
17: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge alerta als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
18: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada, doncs per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
17: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre tindrà una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
1: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre que la companyia ho xifra en el 66%.
0: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos a TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
1: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
19: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams.
20: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo.
19: generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
2: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui les estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
21: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
22: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
19: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
1: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
0: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
1: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal, que passa pel circ clàssic, el contemporani de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
1: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Cateu.
23: Con los gitanos de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer.
1: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital noguerina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda. La lleidatana Ai Tsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Poyeres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda, que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina, amb els partits de l'Espart Girona i del Cadí la Seu. La gironina reben a Fontejau el Mallorca Palma a partir de les 8 del vespre, amb l'objectiu d'aconseguir el primer triomf oficial del curs. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, tiene un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben la seva pista al Leganés a partir de les 9 de la nit. Escoltem el tècnic del Cadí la Seu, Pepe Vázquez.
5: Per nosaltres és un partit molt especial, és el nostre primer partit aquí en el Palau. Necessitem que la gent vinga i animen. Per nosaltres és molt important l'energia que nos donen.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. Després d'una aturada de 3 setmanes, el Barça rep al Palau Blaugrana el Dinamo de Bucarest. A partir de 3 quarts del vespre, l'equip dirigit per Carlos Ortega, arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I una notícia d'última hora, perquè en hoquei patins, a Calafell serà la seu de la Copa Continental Femenina i Masculina, que enguany la disputaran tots dos equips, a totes les dues categories. Les finals de 4 es disputaran del cap de setmana del 14 al 15 de novembre.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll dues manifestacions pel dret a l'habitatge. La manifestació està convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, Jordi Fortià.
2: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada.
0: Torna el gran recapte del Banc dels Aliments, que enguany se centrarà en les noves pobreses.
2: Es farà el 13 i 14 de novembre i apunta cap a famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida porta a demanar ajuda a l'alimentació. Per això el president del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó, demana col·laboració i solidaritat.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba als 500 euros per passar el mes.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
2: També està activada la prealerta del pla Vencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja. Xavier Masramon és el cap de Guàrdia de Protecció Civil.
4: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral.
0: En marxa la segona aturada de la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB que s'allargarà fins a les 9 del vespre. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%.
2: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis.
0: I en cultura, la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
2: I el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
0: En esport, Jordi Cervantes, Aitsunoda fa història.
5: La judoka lleidatana s'ha proclamat campiona del món de judo de menys de 70 quilos. La catalana s'ha penjat l'or en el Mundial que es disputa a Bakú després de superar l'austríaca Micaela Poyeres a la final. D'altra banda, Espar Girona i Cadí la Seu buscaran el primer triomf del curs a la Lliga Femenina de Bàsquet. Les gironines s'enfronten al Mallorca-Palma a les 8 del vespre i les urgellenques jugaran contra el Leganés a les 9 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Tenim dues Catalunyes encara a hores d'ara, la de les comarques de Girona i gran part de Barcelona amb núvols i ruixats, i la de Tarragona i Lleida, on els núvols són més escassos, el vent hi bufa, però el temps és més tranquil, sense pluja. Compte, perquè encara immediatament tindrem algun patac d'aigua intens, per bé que passatger. El Vallès Oriental, el Maresme, la Selva, el Gironès, el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, Osona i també el sud del Ripollès. I ja al llarg d'aquest vespre i la mitjanit, aquests ruixats intensos es desplaçaran en alguns indrets del Vallès Occidental, del Maresme Sud, el Barcelonès i el Baix Llobregat, sobretot el delta del Llobregat. Aquesta propera nit ja aquestes pluges aniran marxant, ens quedaran alguns núvols baixos enganxats a l'interior del país, també a l'Alt Pirineu, i sobretot aquesta nit i demà al matí despertarem amb més fred. Ja el divendres s'acaben les pluges, però aquesta temperatura serà de força tardor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, no a les rondes de Barcelona, que encara continuen força carregades. Encara parlem d'una ronda litoral amb trams d'aturades destacats i, a més, en totes dues direccions. I tampoc no fa net aquesta ronda de dalt, també encara amb aturades importants en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la resta de vies, sí, poden quedar petits trams de retencions a vies com la C58, la C33, això a l'extrem nord de Barcelona, o a l'extrem sud també petits trams aturades a vies com la C32, l'autopista del Garraf. Però com et deia, en general, parlem d'una millora del trànsit ja en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa hores d'ara a la Seu d'Urgell i Ripoll una manifestació pel dret a l'habitatge. La mobilització ha estat convocada per Pirineu Viu, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya i el Sindicat de Llogateres, i vol traslladar a les comarques de muntanya les protestes que s'estan produint arreu de Catalunya.
4: Les entitats assenyalen que la crisi de l'habitatge al Pirineu té problemàtiques específiques com el pes de la segona residència, els habitatges d'ús turístic i l'increment dels lloguers de temporada, uns usos que, segons els convocants, redueixen l'oferta d'habitatge disponible per a la residència habitual i dificulten que famílies, treballadors i joves puguin quedar-se a viure a la zona. Les entitats també alerten que una davallada dels habitatges d'ús habitual pot fer que els pobles de muntanya perdin serveis com l'escola o el transport públic. Per això reclamen una regulació dels lloguers de temporada, l'ampliació del parc públic d'habitatge i mesures per mobilitzar els immobles que ara es destinen a l'ús turístic o a la segona residència.
0: Com dèiem, les manifestacions han començat a les 7 del vespre, a la Seu i Ripoll. Anem cap allà, cap a Ripoll, per veure com s'està seguint la mobilització. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bona tarda.
5: La concentració convocada per Pirineu Viu i que s'està duent a terme paral·lelament a Ripoll i també a la Seu d'Urgell ha començat a la Vila Comtal amb un minut de silenci per Mari Carmen i l'Olga, dues de les veus d'aquesta realitat que s'està patint arreu del territori. La concentració ha plegat a mig centenar de persones de totes les edats, totes elles amb l'objectiu de que el Pirineu sigui un lloc on viure i no només la imatge del turisme, tal i com ha asseguren des de la plataforma. També han mostrat la seva contra l'especulació immobiliària que s'està patint a comarques com el Ripollès. També asseguren que aquesta serà la seva primera acció, però que tenen molt clar que continuaran tirant endavant tota mena de concentracions i de trobades amb l'objectiu, doncs, de lluitar contra aquesta realitat. L'objectiu de cara a les pròximes jornades és anar cap a la vaga general, tant i com han assegurat els seus portaveus.
0: Gràcies, Paula. Doncs prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge. Una problemàtica que preocupa gairebé la totalitat de la població, prop d'un 90%.
4: Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgina electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de la Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge.
0: Carina Bellver. Aquest baròmetre monogràfic destaca que la preocupació per la situació actual de l'habitatge és força generalitzada. Entre les mesures per intervenir al mercat amb més suports està la de congelar els preus del lloguer durant 2 anys, com recull el decret de l'habitatge que avui ha entrat en vigor. I fa costat 7 de cada 10 espanyols, mentre que el 75% de la població defensa limitar els pisos turístics i el 72% a pujar els impostos als grans tenidors. Ara bé, la mesura que genera més consens és la rebaixa d'impostos a la compra del primer habitatge, a favor per part de gairebé tots els encastats, un 95%. En canvi, més de la meitat dels encastats està en contra d'expropiar pisos buits i més del 85% defensa donar més garanties als propietaris davant possibles impagaments. Una situació actual en relació a l'habitatge que perjudica a 2 de cada 5 espanyols, segons aquesta enquesta, i que només beneficia el 4% dels encastats. Un baròmetre del CIS que es publica el mateix dia en què ha entrat en vigor, com dèiem, el decret antidesnonaments del govern espanyol, anomenat decret Mari Carmen, un text de 21 mesures que limita també la compra de pisos als fons voltor, regula el mercat de lloguer turístic i d'habitacions i prorroga durant 2 anys els contractes vigents. El segon decret, el de la pròrroga indefinida de contractes, no entrarà en vigor fins al 15 de novembre. Ara bé, els dos textos s'haurien de debatre i votar a la Diputació Permanent abans d'aquesta data. Per tant, el segon decret, el que té menys suports per ser aprovat, potser no acaba mai d'entrar en vigor.
6: Són dades que arriben, com apuntàvem, l'endemà de la mort de Mari Carmen Abascal, 2 setmanes després d'haver estat desnonada. Una defunció que ha tingut impacte en la precampanya electoral.
4: Com era d'esperar, l'adeu a aquesta dona de 87 anys, símbol de la lluita pel dret a l'habitatge, ha sacsejat la precampanya. Un desnonament que ha estat el detonant de mobilitzacions socials, 2 decrets fallits, un avançament electoral i fins i tot la convocatòria d'una vaga general. Els partits polítics han reaccionat a la notícia i l'han aprofitat per reforçar el seu posicionament i marcar perfil de cara als comicis. El PP ha vetat dedicar un minut de silenci a la Mari Carmen, a la Diputació Permanent del Senat i a l'Ajuntament de Madrid. El seu candidat Alberto Núñez Feijóo ho considera tot plegat una manipulació emocional.
7: 97 desahucios diarios durante sus años de gobierno. Lo hemos visto. Y ahora, después de todo esto, su campaña pretende girar sobre la vivienda. ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
4: Des de Catalunya, el president Salvador Illa s'ha mostrat colpit i ha demanat humanisme.
8: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent. Les meves condolències a ella i als seus familiars i un recordatori a que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial o del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: Els moviments socials ploren també la mort de la Mari Carmen. Són moltes les mostres de condol que es poden veure a la plaça del Sol de Madrid i a plaça Catalunya de Barcelona. Per la seva part, el sindicat de llogateres ha demanat que demà se celebri un minut de silenci a les 12 del migdia a tots els centres de treball i ha convocat una manifestació a les 7 de la tarda en honor a la Mari Carmen i l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar el mes passat després de ser desnonada.
6: I el problema de l'habitatge impacta també en el gran recapte del Banc dels Aliments, que avui ha presentat les dates d'enguany.
4: Es farà el 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses, famílies que tenen feina, però aquí l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda a l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris.
6: Esther Minguell.
9: Els responsables dels 4 bancs d'aliments de Catalunya s'uneixen a la crida a participar al gran recapte que es farà en establiments d'alimentació, grans superfícies i també amb donatius econòmics. L'any passat van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de prop de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. L'encariment del preu dels aliments i altres despeses, com l'habitatge, fan la cita més necessària que mai. Lluís Fatjó, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, i Teresa Ferrer, directora del de Lleida.
10: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
11: S'atansen el recurs molt sovint doncs, amb vergonya i a vegades també amb molta angoixa de que estan realment amb dificultats per poder fer la seva cistella de la compra, no? Sobretot famílies amb fills a càrrec, famílies amb situacions de dependència molt greus, que a vegades tenen feines precàries i han d'optar per la cura.
9: El gran recapte arriba a la 18a edició i busca sobretot productes bàsics envasats com la llet, conserves, llegums, arròs i pasta.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La Generalitat rebaixa el pla Inuncat a fase d'alerta per l'evolució favorable de la situació meteorològica. Tot i això, es manté l'avís de pluges intenses fins a la mitjanit al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.
4: També està activada la prealerta del pla Bencat i Protecció Civil demana a la ciutadania que segueixi el radar del servei meteorològic i prengui les mesures d'autoprotecció necessàries en cas de forta pluja.
0: Maite Polo.
12: Hi ha un avís de perill alt per possibles xàfecs i tempestes al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Maresme i el Vallès Oriental. Poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora, segons el Meteocat. Es preveuen també ratxes fortes de vent a l'extrem nord del país i al sud també, al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp, i en aquestes comarques també hi ha avisos de fort onatge. Davant d'aquesta previsió, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, ha demanat prudència aquest matí a la xarxa.
13: Hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
12: Els bombers continuen treballant per restablir la normalitat en les zones afectades pels aiguats. Al Maresme hi ha 18 dotacions, 4 a Xert, al Baix Ebre, i des d'ahir fins a la matinada han fet més de 60 serveis al Vallès Oriental. A Granollers, durant la nit, han evacuat les 22 persones grans que viuen en una residència mentre revisaven un talús del camí d'accés que amenaçava a cedir. El telèfon d'emergència 112 ha rebut en aquestes 48 hores un total de 921 trucades.
0: I el Parlament exigeix de nou revisar i actualitzar els protocols d'activació del sistema S-Alert, ara per buscar un equilibri entre la sobrealerta i l'alerta justa.
4: És un dels punts d'una moció d'Esquerra que ha comptat amb el suport de tota la cambra, a excepció de l'abstenció de Vox. La seva revisió també va superar la votació en el debat de política general de la setmana passada. Per això la diputada republicana, Laia Cañigueral, ha demanat al govern que s'afanyi a executar-ho.
14: Gestió territorial, de gestió forestal per fer prevenció d'incendis. Hem aprovat moltes vegades també la internalització del 112, la creació del cos de protecció civil. Tot això s'ha de materialitzar i tenim un any i mig per fer-ho. I ens hi hem de posar, perquè ara tenim les majories possibles per portar-ho a terme.
4: El text demana assegurar-ne la recepció, independentment de l'operadora de telefonia, i que es garanteixi més anticipació i coordinació entre el Meteocat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya i els serveis locals. En termes generals, la cambra ha demanat que el Meteocat depengui exclusivament de la Generalitat i no de l'Agència Estatal de Meteorologia.
0: I encara un darrer punt en emergències. Catalunya es prepara per posar a prova el sistema d'avisos davant d'un possible accident químic. Serà el pròxim 19 d'octubre amb una prova simultània a tot el territori que farà sonar les sirenes i enviarà alertes als telèfons mòbils de les zones afectades. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
15: Catalunya farà el 19 d'octubre una prova simultània de sirenes de risc químic a tot el territori. La directora general de Protecció Civil, Marta Casanya, ha presentat aquest dijous al centre del 112 de Reus el dispositiu que servirà per comprovar el sistema d'avisos i recordar a la ciutadania com actuar davant d'una emergència química. L'exercici començarà a les 10 del matí i durarà uns 20 minuts. Sonaran 119 sirenes en 47 municipis i la prova afectarà unes 930.000 persones. També s'enviarà un missatge S-Alert als mòbils de les zones afectades. És el primer cop que una prova d'aquestes característiques es fa simultàniament a tot Catalunya.
16: Aquesta prova pel dia 19 d'octubre la podem fer a tot Catalunya. Si bé en anteriors ocasions s'havia fet en cada territori una prova en dies diferents, creiem que tècnicament i la població està preparada doncs, per poder fer doncs, aquest exercici a nivell de Catalunya i així ho farem.
15: Protecció Civil recorda més que davant d'un accident químic real la principal mesura d'autoprotecció és confinar-se a l'interior d'un edifici. La ciutadania també podrà respondre una enquesta anònima per valorar el funcionament de la prova.
0: I a part de les pluges, el que també ha afectat la mobilitat és la vaga parcial de conductors d'autobús de TMB a Barcelona, que ara a les 7 han encetat una nova franja d'aturades. Els sindicats asseguren que la protesta està tenint un seguiment del 100%, mentre la companyia ho xifra en el 66%.
4: Aquest matí, entre 9 i 11, s'han viscut esperes de fins a 40 minuts. Ara està prevista una nova aturada fins a les 9 del vespre i una darrera de les 11 de la nit fins a la fi dels serveis. La principal reclamació dels conductors de busos de TMB passa per la consecució de les 35 hores que els treballadors podrien gaudir durant diferents dies de l'any per compensar que no tenen dos dies seguits de festa.
0: Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
17: Bona tarda. Doncs aquesta primera jornada de vaga dels conductors de TMB ja s'està fent notar entre els usuaris del servei d'autobusos. Les aturades han provocat llargues esperes i cues a les parades, especialment durant la primera franja del matí, quan els serveis mínims s'han reduït fins al 20% en alguns trams. Una situació que ha obligat alguns passatgers a buscar alternatives per arribar als seus destins i que ha generat així queixes. Tot i que la vaga estava anunciada des de feia dies, no obstant, durant la tarda alguns usuaris encara no s'havien assabentat d'aquesta reducció de freqüència en els bussos i així ens ho han fet saber.
18: Sí, ho havia escoltat, que a l'octubre hi havia algunes. Avui les estem agafant perquè hem fet un transbord i necessitàvem agafar-lo.
19: Bueno, de normal sempre llegan tarde. A veces te toca, no sé, buscar opciones. Siempre hay gente esperando, colas, porque los buses siempre llegan tarde.
20: No me ha afectado porque he venido a las 6 de la mañana y a las 7 he cogido el H6 y bien.
17: Els conductors reclamen millores en els calendaris laborals i una jornada de 35 hores setmanals, ja que asseguren que la situació actual és insostenible i demanen respostes a la direcció de TMB.
0: I el Servei Català de Trànsit ja té els ulls posats en l'operació sortida amb motiu de la festivitat del 12 d'octubre.
4: Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 per aquest cap de setmana i restringirà l'accés als camions. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra preveuen fer més de 1.800 controls per reforçar la seguretat a les carreteres. En total, es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 570.000 vehicles.
3: Notícies en xarxa.
0: La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, assegura que el salari mínim interprofessional la s'apujarà i així ho proposa el grup d'experts. Recomana que la pugin conforme a la inflació i marca el 1 de novembre com a termini. La ministra no ha indicat cap percentatge, però al setembre la inflació ha pujat al 4,9%.
4: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reunit el grup d'experts i els ha posat deures que hauran de tenir enllestits abans que acabi el mes. Sobretot, vol que es tingui en compte la inflació, que s'ha disparat fins al 4,9% aquest mes.
21: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
4: L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre és del 4,9% i, per tant, la pujada podria ser superior. El salari mínim vigent és de 1.221 euros bruts al mes en 14 pagues. Díaz ha dit que l'increment del salari mínim segueix el seu curs ordinari i no té res a veure amb les eleccions.
0: La poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany.
4: Carson, nascuda a Toronto el 1950, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada. L'Acadèmia Sueca en destaca la seva obra audaç i inventiva, que crea noves formes per a la literatura contemporània, diuen, en un diàleg juganer amb la tradició clàssica. Carson és la 19a dona en obtenir el guardó.
0: I encara parlant de guardons, el pallasso i director teatral Leandre Rivera ha rebut el Premi Nacional de Circ 2026 del Ministeri de Cultura.
4: Nascut a Barcelona l'any 1966, Rivera té una llarga trajectòria molt transversal que passa pel circ clàssic, el contemporani i de carrer. El Ministeri n'ha destacat la seva mirada única i sensible a l'escena del circ i el fet que s'ha convertit en un gran referent del clown i del teatre gestual a escala internacional.
0: I avui la cultura i la música ponentines estan de dol. El gitano de Balaguer, figura icònica de la contracultura a les Terres de Ponent, ha mort aquest dijous 8 d'octubre als 60 anys. La plaça del Mercadal de la capital nogarina acollirà l'homenatge demà divendres. Ràdio Rosselló, Maria Gateu.
22: Con lo gitano de Balaguer, que vos que digui, invite tu primer.
23: El músic havia anunciat la seva retirada dels escenaris el passat 9 de setembre, després d'haver estat ingressat a l'Arnau de Vilanova de Lleida i sotmès a una traqueotomia. Tot i mantenir-se estable, la salut de Joan Portasalce, més conegut com el gitano de Balaguer, havia anat empitjorant fins al diagnòstic de càncer de gola. I ha passat les seves darreres jornades a la Clínica Èstia de Balaguer. Aquest divendres 9 d'octubre, a 8:15 de la tarda, a la plaça Mercadal de la capital nogarina, acollirà l'acte de comiat. La trobada tindrà un caire senzill i recollit, comptarà amb la lectura de diferents textos i també de paraules de familiars, amistats i persones properes al Joan. A més, també es podran escoltar algunes de les seves cançons.

0: I encara un darrer punt en cultura, la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa.
1: Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provinents de l'Obrador d'Arrel. Enguany el focus fora de les fronteres mirarà Flandes.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Ona. La lleidatana Aitsunoda es proclama campiona del món de judo. La judoka s'ha penjat l'or als Mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos. Guillem Figuerola, 1-1, Lleida Ràdio.
3: El camí fins a l'hora ha estat impecable per la lleidatana. Tsunoda ha superat l'azerbaijanesa Sudaba Agabeya i l'eslovena Nika Koren en primera i segona ronda, desfent-se també en vuitens de la neerlandesa Sam van Dijk. La judoka de 24 anys no s'ha aturat als quarts amb la sueca Ingrid Nilsson al davant i ha rematat amb un punt d'or la semifinal contra la sèrbia Alexandra Andrić per plantar-se així a la final. Allà s'ha trobat l'austriaca Micaela Poyeres, la rival contra qui va perdre el bronze als Jocs Olímpics de París 2024. Aquesta vegada la victòria ha sigut per una Tsunoda que s'ha imposat amb un ipon amb què ha aconseguit el seu primer títol mundial en la categoria absoluta. La judoka havia estat campiona del món en categoria cadet i dues vegades en júnior. Amb aquest or, la lleidatana es converteix en la cinquena espanyola que guanya un mundial i en la primera dona des d'Isabel Fernández, campiona el 1997.
2: Aquest dijous es juga la jornada intersetmanal, la segona de la Lliga Femenina de Bàsquet, amb els partits de l'Espart Girona i el Cadí La Seu. Les gironines reben a partir de les 8 del vespre a Fontejau el Mallorca Palma. El tècnic Roberto Íñiguez avisa que, malgrat ser un nou vingut a la categoria, serà un partit complicat.
4: Si tiene una de las mejores plantillas de la temporada, tiene un roster que todos decís increíble, ¿por qué le llamáis revelación? Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: De la seva banda, les urgellenques reben a la seva pista Leganés a partir de les 9 de la nit. Ignasi Cervera, Ràdio Seu.
5: El conjunt de Pepe Vázquez va debutar dissabte passat perdent per 73-57 a la pista d'un dels rivals tradicionalment més difícils, el Mainz Avenida. Tot i això, l'equip urgellenc també afronta un repte difícil en aquesta segona jornada. Vázquez considera important millorar alguns aspectes del primer partit.
6: Creo que hay que verlo con perspectiva. Hoy tenemos mucha gente joven, mucha gente que es nueva en la liga. Hoy ven que la pretemporada no es lo mismo que la liga regular, lo dura que va a ser la liga Endesa, a nivel de contactos, a nivel de tener que trabajar cada recepción, tener que jugar agresivas ofensivamente. Bueno, para nosotros creo que va a ser un muy buen aprendizaje de cara al futuro y bueno, y seguir que esto acaba de empezar.
5: El Leganés ha tingut un bon inici a la primera jornada, derrotat un dels millors equips de la temporada passada. L'Ozono Global Jairis, que per tercer any consecutiu és entrenat per l'urgellenc Bernat Canut. En aquest primer partit van destacar la l'epivot maliana Aminata Sangare amb 18 punts i 10 rebots i la base catalana Regina Aguilar, que havia jugat al Cadí les dues darreres temporades.
2: També hi ha competició aquest dijous a la Champions d'handbol. El Barça rep el Palau Blaugrana al Dinamo de Bucarest a partir de 3:15 del vespre. L'equip dirigit per Carlos Ortega arriba tot just a l'equador de la primera fase de grups i buscarà un nou triomf per encaminar la classificació per a la Main Round. I un últim apunt d'hoquei patins, perquè Calafell serà la seu de la Copa Continental, que enguany la disputaran equips masculins com femenins.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Ona Vilà. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: ¿Sí? Yo. La Cami era la vaina.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 8.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Madrid torna a sortir al carrer aquest vespre per Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa ara a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure durant més de 70 anys i de la qual va ser desnonada el 23 de setembre. La mobilització és un homenatge a la dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Els organitzadors no han detallat els carrers concrets, però serà als barris de Salamanca i el Retiro. El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia als centres de treball i estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. Dir-vos que a hores d'ara torna a funcionar la

0: que digui la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat no pot esperar més i que és urgent. Escoltem Agustí Arbós.
1: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir, doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Que ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
0: Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permeten rebaixar la factura de la llum tant a habitatges particulars com a diversos equipaments municipals. Les llars que ja estan consumint energia solar de la instal·lació d'aquesta escola són una quarantena, ubicades al centre i també al nucli històric. I la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenen d'Obrador d'arrel. Enguany, el focus es posa fora de les fronteres i mirarà cap a Flandes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
2: Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11. O des d'e-books a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
3: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
4: Jutgessa.
3: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
4: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
3: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
4: No, en el meu cas jo no ho soc. El meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors vam anar, estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
3: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
4: No tots som de la mateixa branca.
3: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí ja en surten molts.
4: D'aquí ja en surten i a la generació anterior, o sigui, dels avis, també en surten bastants. Però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
3: branca.
4: De la mateixa branca. N'hi ha diverses.
3: I com es deia el mas?
4: És Can Leio.
3: Can Leio.
4: Can Leio és un mas que està anant, és a La Coma, el barri es diu La Coma, mm-hmm. És anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o a diferents massos que podien pagar mossos.
3: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
4: En el cas de la nostra família va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
3: I va anar a Barcelona.
4: Va anar a Barcelona.
3: Què feia? De què va treballar?
4: Doncs va començar, en aquells moments era venent oli, allò que es deia venent oli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i i se'm va sortir molt bé.
3: I és quan va tornar a la família, va tornar

0: a Cardedeu.
1: Vam tornar a Cardedeu, sí, vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
0: Tu vas néixer el 1960.
1: Sí.
0: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona. Sí. Amb quina edat vens aquí i a on?
1: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
0: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
1: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
0: Amb aduanes.
1: A consignataris. De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors allà doncs, vaig treballar tota la meva vida.
0: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
1: No.
0: No vas anar ni a les monges ni a l'institut.
1: Jo no. Les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar a treballar i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
0: Però aquí ja no venies per estudiar.
1: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
0: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
1: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume. Uh-huh. I era en una escola de monges, i després d'allà doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
0: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
1: Van ser a Barcelona, sí. Van ser, el que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... Vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors, és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
0: Sí.
1: O sigui que no...
0: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
1: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
0: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
1: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me'n recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al port de Barcelona. I treballava i estudiava.
0: I com vas anar per allà?
1: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me'n recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
0: Sí, una feina 40. D'administrativa.
1: 42 anys.
0: En què consistia la feina?
1: La feina era... l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrries que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors estan allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on estigui. Quan dic carrer, és una explanada.
0: Sí, és una via, vaja.
1: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure... És un tetris.
0: Sí, hagin de moure els menys possibles.
1: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
0: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
1: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
0: I tots els que figuren i no peguen cop.
1: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, en mecanització, en quant a tot.
0: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
1: Home, ho has de fer bé, i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
0: I on estaves tu era més d'exportar que no pas. O les dues coses.
1: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort, perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi, quan hi havia crisi aquí, i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca. Sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
0: Pels que no hi estem en el port,
1: sí,
0: la sensació que es té és que és un ambient molt dur,
1: sí,
0: amb vagues potents,
1: sí,
0: amb gent que... baralles bastant constants.
1: Sí.
0: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
1: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
0: sí.
1: Posa, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
0: Perdona, allò això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
1: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària, pues, seria un gruista i tots els altres que potser... Pues, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro poden treballar dues o una hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible, i ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això, jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca... no vull dir cultura, però amb poca... no sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren, estic parlant de fa molts anys, un estibador doncs, podia tenir tres famílies, i a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per el que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer tres sobres per tres famílies diferents. O sigui, era un món...
0: Perdona, quan dius tres famílies, què vols dir? Una persona havia repartit els diners a tres famílies.
1: Una persona tenia tres famílies. Pues tres senyores i tres fills... Oi, tres fills. Tres senyores i fills amb cada senyora.
0: Fills amb cada una. I això era habitual?
1: Hi era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
0: bueno,
1: Sí,
0: sí.
1: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
0: Bueno, però ja és la història, no és prehistòria, això.
1: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones amb... Bueno, persones competents, amb estudis i amb... Però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
0: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
1: Eren uns sindicats molt bèsties perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... Com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida.
0: Era impossible.
1: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt... molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
0: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
1: No,
0: era mínima.
1: Era mínima. I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
0: Estrangers, la majoria?
1: Estrangers?
0: Sí, o sigui, no. No, eren...
1: No, estrangers no, tots d'aquí.
0: Eren locals.
1: De la Barceloneta gairebé tots.
0: Sí, o sigui, eren... Però, clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
1: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
0: No, és allò que...
1: A més de pares a fills, i llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull dir, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot
0: sí.
1: Està mecanitzat, fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
0: I et jubiles?
1: Bueno, vaig passar tots els anys en allà i em vaig jubilar. Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que, bueno, de mena soc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
0: Sí, sí, els anuncis.
1: Els anuncis, edictos, etcètera. I llavors, en allà, vaig veure la convocatòria per jutge de pau substitut, i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud, perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
0: Sí, això no hi és.
1: I van passant els dies i no hi ha manera... I ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, uh-huh. era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
0: I el, com es deia, el Vinyals?
1: Va ser l'anterior a la Gemma.
0: Ostres, sí que fa temps que...
1: Sí. Sí, perquè jo realment ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 6, 8 o 9.
0: El ser la substituta era voluntària i sense cobrar.
1: Totalment. Era totalment. O sigui, estàs en allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh?
0: Aleshores no corresponen amb el sou.
1: No, és totalment voluntariat, però bueno, és molt satisfactori.
0: Vas tenir de fer un curset, algo de fonaments de dret o algo?
1: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta assignatura de registre civil, o sigui, era assignatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no, tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
0: Sí, els casaments s'han acabat.
1: Sí, ara... Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
0: Sí, va haver-hi unes oposicions.
1: Bueno, una convocatòria.
0: Una convocatòria.
1: És una convocatòria. I llavors el ple de l'Ajuntament t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
0: I això va ser molt recent, el 2025.
1: El 2025, sí, la Gemma duria morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. Sí, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
0: Sí, sí.
1: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
0: I què va canviar?
1: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè... quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien, per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador? Perquè tant un error del legislador,
0: sí.
1: Posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
0: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
1: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que... Bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
0: Però en canvi heu guanyat altres competències.
1: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè o sigui, primer de tot que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu Oficina Judicial al Municipi.
0: Oficina Judicial?
1: Judicial al Municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem al ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
0: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
1: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix, a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
0: i un resultat incert.
1: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per ambdues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial del municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
0: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
1: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula som l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
0: sí, sí, però no,
1: però no té una formació, no té una formació de amb aquesta, sí, matèria. Sí, sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
0: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes.
1: Videoconferències vol dir que si tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i testimoni.
0: Sí, sí, que ha de validar que ho estàs dient.
1: Amb una pantalla, de manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno, també et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
0: Perdó, el 1800...
1: Sí, 98.
0: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
1: Hi ha 947 municipis.
0: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
1: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
0: No en tenen.
1: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
0: Val.
1: Els jutjats de pau estan en els municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
0: Sí, sí, perquè hi ha volum de casos.
1: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre diversos i es diu una associació.
0: O sigui, sí, sí.
1: Casaments.
0: Casaments.
1: Vale?
0: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
1: Sí, sí, a mi la primera.
0: Sí.
1: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments, que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi, se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
0: Sí, sí.
1: Ha passat un any i, de moment...
0: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
1: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu, com a mínim, un de les dues persones que es casen.
0: Sí, sí.
1: Una vegada fet tot l'expedient... Llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar, o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió. Es pot casar en el notari, o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen, i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
0: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
1: sí,
0: o al museu...
1: O en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
0: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
1: sí.
0: Gent que no es presenta?
1: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que la millor a pocs dies del casament... ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven, un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, anar a la sala és petita. Acaben unes 20 persones i normalment el que es casen, doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
0: Es veia venir.
1: I anava vestit igual que ells.
0: Hòstia.
1: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa... espectacular.
0: Sí, sí, sí, que era important per ells.
1: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com amagadet, però va haver un moment que el gos va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells, amb els... i feien,
0: sí, sí.
1: Feien molt d'oig. Bueno, hi ha moltes anècdotes, és realment, ens han tret la competència que donava llum,
0: la divertida, sí,
1: donava llum a la nostra
0: també
1: feina.
0: Hi ha qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
1: No ha passat mai. És una sala molt austera. És una sala molt austera. Jo els he dit que poden posar música on, i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi. Posen música, o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna, sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo en aquell moment, doncs,
0: parlaments per part de familiars o amics o
1: entre ells, que són en aquell moment que són improvisats, doncs treuen molt de si.
0: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
1: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
0: Has anat a llocs molt freds.
1: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb... Érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. M'és igual l'edat, m'és igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina. Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
0: Tens una filla que ara ja és mare.
1: Tinc una filla i un fill.
0: Sí, i tens nets.
1: I tinc un net.
0: És això.
1: Sí.
0: I què tal això, de ser àvia?
1: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... No em torno boja pels nens... Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, que si tal, que és qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera... Potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé. Però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps... El Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
0: Sí, sí, ha adquirit un...
1: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
0: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
1: quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir-li ping-pong, sí, perquè si li dius tenis taula adquireix un, ja una rellevància que no la vull.
0: Sí, poses una distància.
1: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tennis taula a la Tèxtil Rase. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
0: Tens un germà actor?
1: No, un cunyat.
0: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
1: A mi no m'agrada.
0: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
1: sí,
0: a molts actes.
1: Sí, fem, bueno, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet, i l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a actriu.
0: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar un dia, va, fem una cosa...
1: No, que va, soc tímida. Soc sí, tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
0: Tens alguna frase que facis servir molt com a lema? Allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així.
1: No sé com dir-te, jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
0: Sí, sí,
1: si no hi ha un inici,
0: ja no hi ha res.
1: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, si surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
0: Si creus que es té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
1: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. O jo, per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
0: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
1: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
0: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
1: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
0: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
1: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més, o que no hi ha... que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves, i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
0: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
1: Ha sigut molt plaent, la veritat.
0: I ja està. Ui, de fet, és... ja va acabant.
1: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, no, perquè no...
0: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals, jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de jutgessa
1: de pau? Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
0: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu, i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Milers de persones surten al carrer a Madrid aquest vespre per homenatjar a Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa d'alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure més de 70 anys. La mobilització és un homenatge a aquesta dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge i que va morir ahir a l'Hospital Gregorio Marañón. Precisament, torna el gran recaptar del Banc d'Aliments. Es farà el dia 13 i 14 de novembre i se centraran les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat es van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. Lluís Fatxó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
2: I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la R2 Nord i a la R11. La primera, la recuperació ha tingut lloc cap a 6:15 de la tarda i la segona a 6:45. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera en diferents

0: 30.000 persones aproximadament. I desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna amb bandes criminals a Barcelona i a Lleida. L'operatiu de la Guàrdia Civil, batejat com Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues, ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
2: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot

0: Són les 10.
1: Ràdio Cardedeu
2: 90.7 FM.
3: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, han acomiadat Mari Carmen Abascal amb una marxa fins la que va ser casa seva durant 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada als 87 anys. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la Puerta del Sol i han arribat fins al portal on vivia, el districte del Retiro. Una pancarta amb la inscripció "Seguirem lluitant per tu, t'estima el teu sindicat" i una fotografia de Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop al portal han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adeu a la veïna, entre consignes com "no són morts, són assassinats". Valeria Racco és portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid.
4: Mari Carmen una vez más hoy nos ha dado una lección y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
3: El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatals ha fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia a les 12 als centres de treball i d'estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme. A més, han convocat a les 7 de la tarda una manifestació de la plaça, des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la línia R2 Nord i R11. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera a diferents trams, amb dos recorreguts, la R2 Nord, i autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni i entre Sant Celoni i Gualba, Riells, Hostalric i Sils. I a la R11 els trams per carretera són Portbou, Figueres i Sils i Girona, Sant Andreu. Per cert, que demà el Servei Català de Trànsit preveu que 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana pel pont de l'11 d'octubre del

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per seleccionar-nos una vegada més per recuperar els grans clàssics de la música rock de tots els temps, aquestes grans cançons que mai moren. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per escoltar aquestes cançons i per a parlar-ne. Avui seguim amb la nostra particular selecció de cançons autodestructives. Cançons, doncs, podríem dir radicals, que podríem equiparar a diversos estats. Allò quan estàs enfadat, quan t'ha dolgut alguna cosa, quan et ve de gust donar un cop de peu a terra o donar-te un cop de cap directament contra la porta o contra la paret perquè estàs enfadat. Doncs, un exemple serien aquestes cançons autodestructives. I començarem amb els Rammstein, els alemanys que sempre ens han portat discos contundents i molt interessants, com aquest que es deia Rise Rise, publicat l'any 2004, amb temes tan interessants com aquest Keine Last, Rammstein.

avui cançons molt contundents al rock and clàssics. Com aquest tema dels Muse, que sonava ja fa uns quants anyets. Jo crec que és un dels seus discos més interessants i més recomanables, al llarga durada Absolution, publicat l'any 2003. Una cançó que es deia Stockholm Syndrome, aquest síndrome d'Estocolm, des d'un dels seus, sens dubte, millors treballs, Absolution. Avui, aquestes cançons contundents, cançons autodestructives, segona part, al Rock and Classics. I ara seguim amb una banda nord-americana que ens encanta. Ells es diuen Staind i van treure alguns discos ja fa força anys molt interessants, com per exemple aquest que es diu Break the Cycle, trencar el cicle. Aquesta és la cançó Can't Believe.

una mica enfonsada, però que tot i això treu l'energia necessària per dir, doncs, aquí estic jo i vaig esbravar-me una mica. En temes com aquest There, There, the Bonnie King of Nowhere, en un àlbum que es deia Hail to the Thief, que va sortir a la llum l'any 2003. Seguim amb dos temes més de Radiohead, ara anirem una mica com els Crancs, enrere en el temps. Ara anem a l'any 2001 per escoltar un altre disc molt interessant dels Radiohead. El disc es deia Amnesiac i es portava perles com aquesta Knives Out.

0: escoltant clàssics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Us parlàvem de tres cançons de Radiohead, doncs aquí va la tercera. Una de les millors cançons del seu catàleg, podríem dir que està en el seu top 3 des del meu punt de vista, i aquest, sens dubte, el seu àlbum més brillant, OK Computer, 1997, de la mà dels britànics

0: avui hem fet una nova selecció d'aquestes cançons que nosaltres anomenem autodestructives, cançons canyeres, com aquesta de Red Hot Chili Peppers, que al bell mig dels anys 90 traien aquest llarga durada, el primer sense el seu guitarrista habitual, John Frusciante. En aquest cas van fitxar el guitarrista Dave Navarro, va ser l'únic disc que aquest guitarrista doncs va enregistrar amb els Chili Peppers. Aquest és el tema que li donava títol One Hot Minute, aquest minut calent.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
0: Seguim amb més música canyera, ara amb els Pearl Jam i aquest treball de títol homònim, que començava amb aquest Worldwide Suicide. Pearl Jam.

0: Rock and Classics, el programa que treu la pols als teus discos de vinil.
1: Canviem ara de terç al Rock and Classics en aquestes cançons autodestructives. Segona part, ens anarem cap a Finlàndia per escoltar la música de la banda Him. His Infernal Majesty és el nom d'aquest grup. Van sorgir a mitjans dels 90 amb discos interessants com aquest Razorblade Romance i aquesta cançó que es diu Join Me in Death.

una formació amb seu a Madrid que ho va petar, sobretot a principis del segle XXI. A nosaltres ens encanten. Ells són Sober. Aquest era el seu sisè llarga durada, per mi, el seu millor disc, que es deia Redo, i aquesta era la cançó Penitencia. Va ser l'últim treball que van treure material nou abans de separar-se. Afortunadament, anys després van tornar. Avui hem fet aquesta selecció de cançons autodestructives segona part. Podeu recuperar l'anterior capítol, el número 1, al nostre podcast, quan vulgueu. I ja ho sabeu, també estem a l'antena de 40 emissores a Catalunya, Andorra i Balears. Marxarem amb Los Planetas i amb el seu gran disc Una setmana en el motor d'un autobús i aquesta gran cançó, Desaparecer. Així doncs, desapareixem, marxem. Adéu-siau.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.